0: Esmorzar.
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada amb mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Us proposem volar. Hem anat al Windor, l'únic túnel del vent que hi ha a Catalunya. És Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Voleu experimentar la sensació de volar? Teniu curiositat per saber què se sent quan se salten paracaigudes, però us fa por pujar l'avió i provar-ho? A Empúria Brava hi ha l'oportunitat de viure en primera persona, que és la caiguda lliure. Allà hi ha el Windor, l'únic túnel del vent del país. La nostra companya, la Clara Jordan, ja ho ha provat.
1: Voy a ser vuestro instructor. Vamos a explicar lo que vamos a hacer dentro del túnel. Vamos a hacer dos vuelos cada uno, ¿sí? Lo más importante dentro del túnel es que consigamos relajarnos en una posición cómoda, ¿vale? Nunca tenemos que sentir que estamos estresados, ¿vale?
2: És en César el que serà avui el nostre instructor. En una aula i amb la principal premissa d'estar relaxats, explica el que farem i dona les instruccions perquè l'experiència sigui rodona.
1: Siempre nos tendremos que poner barriga abajo, las piernas abiertas y piernas casi estiradas del todo.
2: I si tinc algun problema? I si em passa alguna cosa?
1: Si tenemos algo mal en la posición, ¿cómo os lo hago saber? Dentro del túnel es muy complicado hablar, que nos entendamos. Hay ruido, estamos nerviosos, llevas el casco. Así que aquí los instructores nos comunicamos con señales. Cuatro señales.
2: Això és el que es farà en el primer vol, però n'hi ha un segon.
1: Antes de acabar el tiempo, yo os cogeré, nos iremos hacia arriba del túnel, bajamos, subimos y bajamos. Vale, esto es la sensación mayor de adrenalina.
2: Mitja hora d'explicacions i assajos.
1: Vamos a ir ahora a ponernos los monos. Lo único que tenéis que saber, ¿vale? Antes de entrar a volar, nos quitamos todo tipo de cosas, relojes, pulseras, collares, si llevamos algo en los bolsillos también, perfecto. Bueno, vamos para allá, el mono encima de la ropa y ya está.
2: Ara sí, ja som a les portes del túnel.
1: Bien, perfecto, vamos chicos.
2: I cap a dins.
3: Hem aprovat.
1: Relajada i vamos allá.
2: Som-hi. Primer minut per agafar la confiança i la posició. Tu sol amb l'instructor i després els companys de grup.
4: Flipant. És que quan surts, fins i tot quan surts et dona la sensació que encara estàs volant.
2: Arriba el segon vol, el moment de la veritat, la velocitat de vertigen i la caiguda lliure amb el monitor. Que acaba amb el resum que ens fa aquesta companya d'experiència.
4: Ai, molt bé, molt bé. També han anat l'estrès de tot el mes.
2: Experiència sense riscos i que pot provar tothom a partir dels 4 anys perquè la potència del vent es regula en funció de cada persona. Tota la informació del túnel del vent d'Empúria Brava la trobareu al web www.windor-realfly.com.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves que m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa és la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi. Avancem junts.
15: Aquest és un missatge adreçat al comerç, empresa i autònoms del nostre municipi. Tens Facebook, Twitter o altres xarxes socials? Fas servir WhatsApp o aplicacions de missatgeria? Tens web? Envies mails? Tens aparador? Fas publicitat a premsa o revistes locals? Amb Offer.cat converteix els teus mitjans habituals de promoció en punts de venda online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.
16: La nit.
17: Vila Sacra sense et punxero FAMA.
18: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcoticosanonimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: Hola, què tal? Com esteu? Engeguem en aquest punt un nou Sendes. Un programa que passa volant, però que el fem caminant. Caminant, per exemple, per llocs d'interès, caminant per senders i també caminant i voltant arreu del món. Tres continguts que despleguem en tan sols 25 minuts, vist i no vist. Però abans d'entrar en matèria, us fem venir salivera amb el nostre sumari. El Montsec és un dels indrets de casa nostra que conté més vestigis fòssils i que ens dona més informació de com era faunísticament i florística aquest territori. Les nombroses restes fòssils trobades han donat peu a la creació d'un centre d'interpretació del Montsec de Meià, que és, precisament, el poble de Vilanova de Meià. La seva guia i coordinadora, l'Anna Puig, ens parla de dinosaures, d'un passat subtropical i de fòssils en perfecte estat de conservació. El Berguedà també és una comarca en la que podem trobar molts fòssils, però aquesta no serà la principal finalitat que tindrà la proposta que ens fa avui el Xavi Tió. Tercera etapa de la ruta de la Tora Blava. Avui toca fer l'etapa compresa entre el Molí de Gósol i el refugi Lluís Estasen, sempre sota l'atenta mirada del Pedraforca. I avui als quaderns del viatger ens acomiadem d'Àustria i en concret de la zona del Tirol. El Xavi Gargallo ens acabarà d'explicar la seva estada de poc més de 10 dies per aquestes terres muntanyenques plenes d'encant. Ens presentarà un racó bucòlic i molt icònic del paisatge austríac i també ens farà uns quants suggeriments pels que encara no hi heu estat. Serà el tercer i darrer contingut del Sendes, un programa que ara mateix comença. En seguiu? Doncs va, que marxem.
1: Ràdio Vila Sacra.
0: El Montsec, terme derivat del llatí montem sectum, que vol dir muntanya tallada o seccionada. Res és gratuït. Aquesta denominació respon a les contundents i visibles cingleres que caracteritzen sobretot la seva vessant meridional. Una serra que és a les terres de Ponent i que es disposa d'est a oest al llarg de 40 quilòmetres. Dos grans congostos per on s'entaforen la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa tallen el massís en tres. A l'oest, el Montsec d'Estall, ja a l'Aragó. Al mig, el Montsec d'Ares. I a l'est, el Montsec de Rúbies, també conegut històricament com Montsec de Meià. Terres calcàries, a cavall entre la Baixa Ribagorça, la Noguera i el Pallars Jussà. Espais que han conservat en les seves pedres un tresor incalculable. Restes fòssils. Uns fòssils que palesen in situ l'existència de dinosaures i una flora i fauna ben diferent a l'actual i d'unes terres que tenien una fesomia gens semblant a la que hi ha en el present. Avui visitem un equipament que ens en parla, el Centre d'Interpretació del Montsec de Meià, a Vilanova de Meià. Té diversos objectius divulgatius que miren cap al nostre passat. En parlem amb la seva responsable i guia, l'Anna Puig.
2: El nostre objectiu principal és mostrar-vos els fòssils del jaciment que tenim més proper, que és el jaciment de Rúbies, en el qual podreu veure uns fòssils molt especials i molt diferents de la resta de fòssils que pertanyen al període del Juràssic Superior, Cretaci Inferior, i podreu observar tot de fòssils d'animalets i plantes que convivien amb els dinosaures durant aquest període a la nostra zona.
0: L'espai el gestiona l'Ajuntament de Vilanova de Meià, compta amb l'ajut i el suport del Museu de la Noguera i del Museu de la Conca d'Allà, i de la mà del seu director, Àngel Galobart, col·labora amb l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont a Sabadell. A més, és un dels 7 que integren la xarxa Dinosaures dels Pirineus, que posa en comú les 4 comarques catalanes on s'han trobat restes d'aquests animals: el Pallars Jussà, la Noguera, l'Alt Urgell i el Berguedà. El centre se situa al número 16 del carrer de Costa i Codina, a Vilanova de Meià. S'estructura en dues grans àrees.
2: En una part tenim aquests fòssils de la Pedrera de Meià, que són tan especials, i en una altra part tenim fòssils de diferents parts del món que ens serveixen per explicar com es produeix la fossilització, com utilitzem els fòssils per datar el temps i per conèixer les edats de la Terra.
0: I ja que parlem d'aquestes edats, el Centre d'Interpretació del Montsec de Meià ens posa en el context de fa 125 milions d'anys, el període geològic del Cretaci Inferior. Com era el continent europeu i la zona del Montsec en aquell moment? L'Anna Puig ens posa, doncs, en antecedents.
2: Hem d'imaginar que durant el Juràssic Superior, el Cretaci Inferior, estem parlant de fa uns 125 milions d'anys,

0: Europa era un conjunt d'illes, era un continent molt diferent al que tenim actualment, i els Pirineus encara no s'havien format. Tota aquesta zona del prepirineu, concretament la nostra part del Montsec de Rúbies, era una illa a la qual hi havia diferents medis. Teníem el medi marí que envoltava la illa i teníem medis lacustres i de rius a dins de la illa.
1: I en el fons dels llacs que poblaven aquesta illa s'hi van anar dipositant els animals quan morien i les restes de les plantes de l'època. Poc a poc, pas a pas, aquestes restes animals i vegetals van anar quedant cobertes de capes de sediment. I en aquestes circumstàncies, això és el que passava.
0: Quan tenim molta aigua estancada en un espai, un dels fenòmens que hi ha és l'anòxia, la falta d'oxigen. Llavors aquests animalets i aquestes plantes no es descomposaven i ens han arribat impresos a la roca. Al no haver-hi descomposició ens han arribat sencers. Llavors aquí al nostre museu podreu veure insectes, peixos, amfibis, plantes realment molt ben conservats.
1: Restes fòssils en molt bon estat que procedeixen, per exemple, de l'anomenada Pedrera de Rúbies o de Maià, un jaciment de materials fòssils de gran importància. Fixeu-vos si en té d'importància que només n'hi ha 4 més d'aquestes característiques a tot el planeta: a la Xina, a Alemanya, a França i a Espanya, en concret a Castella-La Manxa. Posem-hi xifres il·lustratives. Els jaciments d'aquesta pedrera han permès descriure més de 100 espècies noves per la ciència, entre les que destaquem un petit cocodril, granotes, per exemple, o també diverses espècies de peixos, escarabats, aranyes i altres insectes. Era un moment en el que el món era molt diferent de l'actual i els dinosaures dominaven la Terra. Un d'aquests, un petit ocell amb dents de bec, el Nogueronis, també s'hi ha trobat fossilitzat en aquest jaciment. Però sobretot, com ens destaca l'Anna, sobresurt amb força una planta trobada per primer cop en aquest indret i que ha estat batejada, com no, amb el nom de Montsèquia.
0: Fa 125 milions d'anys, durant aquest període juràssic-cretaci, el clima de la Terra era molt benigne. Concretament aquí a la nostra zona teníem un clima, podríem poder comparar una mica amb un clima subtropical. Llavors això va propiciar grans masses forestals d'araucàries, gingos biloba, coníferes, i totes aquestes plantes s'han conservat molt bé aquí a la pedrera. Però potser l'espècie més, o potser el fòssil més important que tenim aquí, vindria a ser la Montsèquia. La Montsèquia vidali és una planteta, la característica principal de la qual és una de, si no la primera, de les primeres plantes que van començar a reproduir-se per flor i fruit. Si veniu a visitar-nos, podreu veure un fòssil de Montsèquia.
1: I és que, com ens explica la coordinadora i guia del centre, a la zona s'han anat trobant un gran número de fòssils que reprodueixen, amb un gran estat de conservació, els relleus de la flora i la fauna que s'hi van anar dipositant.
0: Normalment diem que com més dura és la part d'un animal, més fàcil és de fossilitzar. Una de les característiques principals dels fòssils de la pedrera de Meià és que han quedat impresos a la pedra realment com una fotografia. Ha quedat impresa la part dura i la part tova. Això ens dona una quantitat de dades sobre les plantes i sobre els animals que han quedat allà fossilitzats, que fa que realment aquests fòssils siguin molt importants.
1: Doncs ara el que toca és comprovar-ho visitant Vilanova de Meià i el seu centre d'interpretació del Montsec de Meià. Obren els dissabtes al matí des de les 11 i fins a les 2 i a la tarda des de les 5 i fins a les 7 i els diumenges al matí també d'11 a 2. L'Anna Puig ens comenta que entre setmana i sota petició també atenen visites per grups, escoles o col·lectius que estiguin interessats en veure aquestes joies fetes fòssil. Escriviu a museu@vilanovamaià.cat o bé entreu al web dinosauresdelspirineus.cat. Una xarxa que, recordem-ho, en 7 centres diferents, és una finestra a un fragment d'aquests períodes de temps pretèrits i que reconstrueix aquest món extingit. Un viatge al passat, un veritable museu dels dinosaures repartit pel territori.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
2: Seguim avançant aquests dies per una ruta senderista que porta per nom la Tora Blava. Ja sabeu que es refereix a aquesta planta d'alta muntanya, bellíssima, d'aquell color blau tirant a lilós, molt verinoses, allò de mirem però no em toquis, ja ho hem dit en alguna ocasió, i que dona nom a aquesta ruta en 5 etapes. Avancem ja cap a la tercera, eh, Xavi Tió, què tal, com
3: Maria,
2: estem?
3: Maria, Déu us guard, com va?
2: Dèiem tercera de les 5 etapes.
3: Ah, això mateix, ruta de la Tora Blava, tercera etapa. Continuem amb aquesta ruta que deies de 5 etapes per l'Alba Berguedà, que es diu la Tora Blava, pel nom d'aquesta planta, com dius, relativament abundant per aquella zona, considerada la planta més tòxica d'Europa. És una ruta circular de 73 quilòmetres que, sortint de Berga, uneix els refugis de Rasos de Peguera, el Molí de Gósol, Lluís Estàcia en el Pedraforca i Serra d'en Sixa, per tornar a Berga, havent fet un desnivell acumulat de més de 4.800 metres. Si recordeu, a la primera de les 5 etapes vam anar de Berga fins al refugi de Rasos de Peguera, a la segona, des de Rasos de Peguera, vam saltar fins a Gósol, i a la tercera anirem des del Molí de Gósol fins al refugi Lluís Estàcia, situat a la cara nord del Pedraforca, tot passant pel bonic poble de Gósol, icona de les valls del Pedraforca, enfilant-nos fort fins al capdamunt de la collada del Verdet, on trobarem el forat de les Gralles, i d'allà planejarem per arribar al coll del Verdet, amb la canal del mateix nom que s'enfila al capdamunt del Pedraforca. Baixant després pel camí normal d'accés al cim, arribarem a la Jassa dels Prats, a la base de la mítica paret nord del Pedraforca.
2: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Punt de sortida.
3: Doncs hem fet nit al refugi del Molí de Gósol i ens sortim en direcció oest per la pista d'accés amb cotxes. La deixem de seguida per una altra que en sentit nord va pujant per un antic camí ral entre tanques de pedra dels camps de pastura que ens du a passar pel costat del cementiri i a voltar el Turó de Gósol, on hi ha el castell de Gósol. En poc més d'un quilòmetre ens entra el bonic poble de Gósol, envoltat de prats, on Pablo Picasso hi va viure una bona temporada. El que fem és anem fins a la plaça Major i precisament pel carrer Picasso primer i després pels de Vistalegre i Pedraforca, des de la part alta del poble ens sortim per enfilar-nos per un senderó pedregós, entre marges, anem seguint marques de petit recorregut que, per entre prats oberts, ens puja per la Serra de la Muga, primer en diagonal i després pel dret, fins al Coll de la Guàrdia, on trobem les restes de la Borda del Petot. Sense descans, continuem la pujada, alternant trams de bosc espès de pirroig amb trams de pastura, resseguint la Serra de la Muga fins al petit pla de la Muga primer, passem per el Prat Gran després, i ja per terreny completament obert, a trossos herbós, a trossos pedregós, ens acabem d'enfilar al Coll de Set Fonts, a l'extrem de la petita serreta de la collada del Verdet, on hi tenim unes vistes excel·lents cap a nord, se'n sobren vistes cap al Cadí i sobretot cap al Coma Bona i al Moixeró, amb el santuari de Gresolet als nostres peus força avall. Aquí iniciem un tram de cresta planera, entre cometes, que va entre pins i roques de calcària. Hem d'anar buscant els senyals per trobar els passos fins a arribar al forat de les Gralles, un avell i un avenc on hi fan ni aquests ocells. D'aquí, ja en lleugera baixada, arribem al Coll del Verdet. És una collada herbosa, força ampla, d'on arrenca la pujada per la canal del mateix nom que s'enfila al Pedraforca. Nosaltres, però, en aquesta ocasió ho fem tot el contrari i, en comptes de pujar, baixem seguint el PR per algun pas una mica exposat i relliscós. Amb cura anem baixant, ens posem de nou dins el bosc i arribem a un pas relliscós també per una gran pedra que ens deixa el camí que va del refugi cap a les Set Fonts. Aquí nosaltres l'agafem a la dreta, passem per algunes baumes curioses de roca i anem flanquejant la base de les parets de la cara nord del Pedraforca, traspassant torrentades acanalades, vigilant en algun pas aeri i exposat, fins a arribar a la Jassa dels Prats. És un lloc idíl·lic on al costat de la font abundosa hi ha el refugi Lluís Estàcia, en honor d'aquest escalador, alpinista i esquiador, referència de l'esport català de l'època d'entreguerres, amb primeres hivernals a més d'un cim, com per exemple el Pedrafort mateix, la Pica d'Estats, o la primera ascensió amb esquís a l'Aneto el 1922. El refugi és un edifici dels anys 50 amb una gran esplanada d'herba al davant que convida a la contemplació de les parets de la cara nord del Pedrafort amb les famoses vies d'escalada.
2: I després de la ruta, com sempre, fem la nostra fitxa tècnica, que comencem amb la longitud total d'aquesta etapa.
3: Doncs bé, és una etapa relativament curta, estem parlant de 8,4 quilòmetres.
2: Temps?
3: Jo hi posaria unes 5 horetes efectives.
2: Desnivell?
3: 950 metres de desnivell positiu.
2: Déu-n'hi-do.
3: 615 de desnivell negatiu.
2: Grau de dificultat?
3: De dificultat jo considero més o menys com les anteriors, estem parlant de 3 sobre 5, no tant per la distància com pels pendents de pujada i de baixada, perquè és una etapa curta però intensa.
2: I tant que sí, amb sifonades. I finalment la referència.
3: Doncs al web internet tenim el web de la ruta, que és toreblava.cat.
2: Doncs aquesta és la tercera de les 5 etapes de la ruta de la Tora Blava per l'Alt Berguedà. Gràcies, Xavi, fins a propera.
3: A reveure.
1: Sendes.
0: Hola, sóc el Xavier Gargallo i que aquesta setmana us torno a explicar a la continuació del nostre viatge per Àustria pels quaderns del viatger.
2: L'heu vist impresa en capses de llapisos de colors i retoladors, en pòsters, en puzzles i en centenars i centenars de catàlegs turístics. Una església amb campanar punxegut. Al costat, unes cases amb façana de fusta que s'encaixen com poden, ben apinyades, entre les aigües d'un llac calmós i les vertiginoses vessants de la muntanya, poblada de verd. És Hallstatt, un dels pobles i llacs més característics d'Àustria, una de les atraccions que van ser el colofó d'aquest viatge pel cor muntanyenc del país centreeuropeu. D'aquest indret i de les peripècies per arribar-hi, i també d'un bon seguit de recomanacions pel turista, en parlem tot seguit als quaderns del viatger.
0: Ara sí, ens n'anem ja, deixem les muntanyes enrere i ens n'anem cap a la regió dels llacs, és a dir, seria una mica per sota de Salzburg, una zona que està plena de llacs impressionants. Potser el més interessant, el més turístic i que a més serveix de salvapantalles d'algun sistema operatiu i fins i tot d'alguna marca de televisió, és l'Alstad. Potser el llac més conegut. Nosaltres vam arribar-hi, era un diumenge a la tarda, no vam poder aparcar enlloc, tots els pàrquings que són externs, exteriors al poble estaven plens, per tant no hi cabíem, no hi havia forma de poder aparcar amb 12 quilòmetres a la seva rodona, per tant hi vam tornar el dia següent, tot i havent de fer més d'una hora de camí. Vam arribar a les 9 del matí, 9 quarts de 10, i ens vam trobar amb el mateix problema, que els dos aparcaments que estan situats al poble no ens hi podíem col·locar, un perquè l'alçada de la furgoneta sobrepassava el límit, el que quedava una mica més a les afores, però a prop també no passaven per alçada i vam haver d'anar ja a un pàrquing pràcticament a 2 quilòmetres carretera avall, per tant toca caminar una estona. Ja que us parlo d'Alstad, intento posar-vos una mica en situació, tanqueu els ulls i escolteu bé. Què és Alstad? Quin llac és? Segurament heu vist amb algun sistema operatiu, Windows, per exemple, algun salvapantalles, el d'alguna marca de televisió, un llac i a la dreta un campanar, quatre casetes arran de llac, en alguns salvapantalles és una mica més fosc, en altres és a ple dia, doncs aquest és el poble d'Alstad i aquest és el seu llac. Li pots fer fotos des de molts angles diferents. Aquest angle en concret costa de trobar-lo perquè has d'anar a les afores del poble, t'hi han de portar pràcticament, però vaja, des dels llocs on pots fer les fotos els reconeixes perfectament i és un lloc on t'hi pots estar una bona estona. I si tiréssim 30 anys enrere t'hi podries gastar perfectament dos carrets de diapositives o dos carrets de 36 fotos cada un. Com és el paisatge austríac o del Tirol? Doncs alta muntanya, bàsicament, valls profundes. Des de la vall pots veure les roques a damunt teu, que sembla que se't vulguin menjar. Poblets típics tirolesos, aquests que estem acostumats a veure en fotos d'aquest entorn. Casetes amb la base normalment blanca d'obra i a sobre la fusta, amb diferents tons per si de fusta, sempre ple de flors. I les ciutats, això sí, ja són diferents, ja són més semblants a les d'aquí, tot i que totes tenen el seu casc antic, que té certa gràcia. Què podem menjar o què hem de menjar si anem a aquesta zona? Home, podeu menjar de tot. Recomanacions, evidentment, els panets de Viena. Això és un clàssic, van molt bé per fer els entrepans del matí o del migdia si estàs d'excursió. Unes llonses arrebossades a l'estil d'allà, amb unes patates i una mica de bacon i tal, val la pena. Són menjars molt, molt senzills. I això sí, abans us he comentat que havíem estat al poble de Sol, que vam anar a fer la cervesa i a menjar una mica, que pels alemanys podria ser Biergarten, doncs aquí era, doncs, un poble. I és una espècie de gnocchis amb formatge, ceba i bacon. Era plat únic, era el que ens servien allà, i que el veies que la gent els estava cuinant en aquell mateix moment, i a més vestits per l'ocasió, és a dir, de tirolesos. Els preus. Home, anem a fer una petita comparació. Per exemple, el litre del gasoil, que és el que portàvem, aquí a casa estava als voltants de 1,80, 1,90, a finals del mes de juliol, principis d'agost. Allà estava entre 1,95 i 2,01, per tant, tampoc hi havia gran diferència. Vam aprofitar que era l'aniversari de la meva parella i ens vam anar a menjar una pizza amb el tanque de cervesa de mig litre. Les dues pizzas maques, ben fetes, generoses, 34 euros. En un dels càmpings ens vam menjar aquest plat combinat que us deia, de les llonses arrebossades i de més, plat únic, també generós, amb les seves corresponents cerveses, 43 euros. I ara sí, el que no podríem comparar, que és càmpings. Els càmpings considerem cars, perquè ens hem trobat càmpings relativament cotrillos, que tenen, doncs, serveis de dues dutxes on piques amb les parets a l'hora de rentar-te el cap, per exemple, o els lavabos i caps, Josep, pràcticament no pots obrir la porta si estàs a dintre, t'has a raconar. Els preus oscil·laven entre els 38 i 42 euros. Tot s'ha de dir, el de 42 euros era un 5 estrelles. Aquest sí que valia la pena, era espectacular, però clar, compara'ls als altres que valien 38 o 40 euros, amb aquests no tenien ni punt de comparació. Per tant, Àustria o la zona tirolesa, podríem dir que en certes coses té uns preus similars als que rondaven en aquells moments aquí a casa nostra, i amb altres desorbitats. El lloc més especial i imprescindible, realment, tot és especial i imprescindible, totes aquestes dues valls, però si haguéssim de destacar seria aquest d'Alstein, i la ruta que vam fer de muntanya del Glossklörner i la gruta, la gorga aquesta del Kitzlochklamm. Diria que són els tres llocs que no hauríem de deixar-nos per una altra ocasió. I si us hagués de recomanar aquesta ruta, qui l'hauria de fer, o qui la podria fer, o qui li agradaria? Tots. A qualsevol persona li pot. Segurament li agradarà. T'agradi més la muntanya o t'agradi menys? Si t'agrada la muntanya, ho trobaràs perfecte. Que t'agrada la platja? No et preocupis, a tots els llacs et pots banyar. La temperatura de l'aigua estava als voltants dels 22 graus. Segurament és un cas excepcional, perquè aquest estiu ha sigut excepcional a tot arreu. Però que hi ha per triar i remenar en aquesta zona tirolesa d'Austràlia.

0: Salutacions de l'equip que composem l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat en Jaume Monés. Com sempre, mil gràcies per escoltar-nos. Salut, territori i molt bona ruta.
1: Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra.
2: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua Llum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tas de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball.

0: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Poseu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Sempre has estat el més formidable. Per això amb tu, dia a dia, t'has guanyat les simpaties. I t'he de confessar que a mi m'agraden els locutors, que són afables i són molt senyors, que l'audiència saben tractar i amatents en saben escoltar. I per coses com aquesta és que la ràdio, ai, la ràdio ens enamora. T'enamora tu, m'enamora a mi, els oients ens enamora. Tothom t'espera i per molts anys hi has brandat la senyera i el pensament sempre tindrem joiosament.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs. Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
8: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: Ràdio Vila-sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Tanca els ulls.

0: sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir ràdio en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Sabeu jugar amb bales de vidre? El poema que ara sentirem ens recorda com és de divertit fer una bona partida de bales de vidre i tenir-ne una bossa plena. És tot un tresor.
4: Hola, sóc l'Enzo García Carnicer. El poema que he escollit es diu Bales de vidre. Jo he escrit Anna Aguilar Amat. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el nom Bales de vidre. Les que tinc les he guanyades, apostant honestament. I d'altres les ha comprades, la mare, sóc insistent. Si tinc set, en llep alguna, perquè semblen d'aigua dura. I els ribes de molts colors, llepolies del seu cor. I és quan jugo que hi veig clar. Mesura, punto, ja està. Rodó, la fa carambola i se'n va sota el sofà. Avi, padrí, la mangala, tinc el umbràs molt més llarg. Anna, Aguirre, Amat.
3: Quin poema més bonic, Enzo. Moltes gràcies per fer-nos volar la imaginació en forma de vidre de colors. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.

El primer llibre, tal com el coneixem avui, amb pàgines enquadernades, va aparèixer a l'antiga Roma cap al segle I després de Crist. Abans d'això, les civilitzacions utilitzaven altres formats per registrar la informació, com ara rotllos de papir a Egipte o tauletes d'argila a la Mesopotàmia. No obstant això, va ser el Còdex Romà el que es considera el precursor dels llibres moderns. Aquest format permetia escriure a banda i banda de la pàgina, facilitant el seu transport i la seva lectura. Tot i això, el contingut dels llibres en aquells temps era principalment religiós o literari. Un dels primers llibres impresos va ser la Bíblia de Gutenberg, creada per Johannes Gutenberg al 1455 a Europa. La invenció de la impremta va revolucionar la manera de com la informació es difonia i va marcar el començament de l'era dels llibres impresos. Una altra curiositat és que el terme llibre prové del llatí liber, que significa la part interna de l'escorça dels arbres, material que en algunes cultures s'utilitzava per escriure. Al llarg de la història, els llibres han estat una font clau de coneixement, cultura i identitat per a la humanitat, evolucionant des de manuscrits fins als llibres electrònics actuals.

0: Bon dia i bona hora. Tornem a ser aquí a l'espai Fogons i Davantals. Tenim en Ventura Cantó. Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, estimats oients.
0: I bon dia i bona hora a la Joana Molins.
2: Bon dia, bon dia a tothom.
0: He preguntat abans de començar, lògicament, quin era qui feia el primer plat, que és en Ventura.
1: Vale.
0: Patates farcides, m'has dit, sí. A microfon tancat.
1: Farem un primer plat que és com un segon, però és igual. Uh-huh. Com ja tant de primer com de segon. Farem quatre patates grosses. De fet, una picada d'un quart de... o mig quilo de carn picada. També pot fer un botifarra o el que sigui. Picada. Tomàquet i ceba per fer un sofregit. Sal, pebre, oli, un ou, farina i mantequilla.
0: Uh-huh.
1: Farem les patates bullides amb pèl i tot. Que a mi m'agrada tot i ja ho he dit, com estiguin bullides, i poses el gabinet, i si et surt la patata és que ja està cuita.
0: Uh-huh.
1: Les pelarem i els farem el puré. Farem un puré amb la mantequilla, amb la mantequilla fas el puré.
0: Uh-huh.
1: Ben gros. Farem un sofregit amb la picada ben, per posar dintre la patata. Quan ja tinguis el sofregit fet, no gaire el deixar refredar una mica, agafarem la patata amb una forquilla, farem per fer el puré, farem la mantequilla ben posat, una mica de sal i pebre.
0: Uh-huh.
1: i farem, agafem així amb el dit mateix, farem com una albòndiga i poses una mica de carn al mig, tapes, diguéssim, el que és la carn picada al mig i la deixes allà amb farina. Després, com ja el tinguis totes les boles fetes, amb ou, arrebossades amb la farina i amb ou, i fregides. També es pot fer amb carn, amb pa ratllat, però és igual. Uh-huh. per no fer massa fort, o sigui, massa... Jo ho faig directament
0: amb farina
1: i amb ou, fregit. Ho poso dintre del sofregit que he fet, que no ho he dit, un vas de vi blanc,
0: Uh-huh.
1: Per fer el sofregit. Pots agafar una mica xup-xup i servir. Queda boníssimes.
0: Mm-hmm.
1: També ja ho dic, també ho pots fer-ho tipus croqueta, en rodó, com si fos una albòndiga, tipus croqueta, també ho pots fer-ho així igual.
0: Tu coneixes, Ventura, les patates de la Déu, d'Olot?
1: Sí, no són iguals.
0: No és el mateix perquè...
1: Ara tornava a dir, perdona, Maria,
0: sí.
1: M'has fet recordar. Les patates de la Déu, les patates d'Olot, són patates que són planes.
0: Mm-hmm. Sí,
1: i són,
0: sí.
1: I és com plan, com si fos un ravioli gran.
0: Uh-huh.
1: i posen la Déu al mig. Són molt bones, jo els he menjat molt bones.
0: Jo també les he menjat i són bones.
1: Són molt bones. Inclús n'he comprat.
0: Sí.
1: Que hi ha supermercats que en venen, que també són bons, segons on siguin.
0: Clar.
1: Són molt, molt bones, molt bones. Mira, la primera vegada que em vaig menjar no vaig menjar a Olot, me'l va menjar a Sant Martí Vell. Uh-huh. Un restaurant de Sant Martí Vell, que em van agradar molt.
0: Molt bé. Repetim els ingredients.
1: Sí. Les quatre patates grosses, picada, o sigui, si pot fer, ja dic, amb una, si vols, amb botifarra tallada i la picada, o carn de vedella o de porc, el que vulguis. Tomaca, ceba, sal, pebre, oli, un ou, farina, mantequilla i un vas de vi blanc. Ja
0: I les quantitats que fas? Tu fas a ull?
1: No, faig més o menys a ull per 4 persones.
0: Per 4 persones.
1: Per 4 persones, més o menys. Jo ho faig molt a ull.
0: Uh-huh.
1: Però ja sé que acostumat. Estic acostumat a fer...
0: Ja ho tens per mà.
1: No, tenia acostumat per fer per 150.
0: Clar, sí, sí.
1: Per això quan vaig pagar de cuiner, a casa no sabia què fer, de tan poca gent. I jo que anem colla.
0: Sí. Molt bé.
1: Molt bé.
0: Vinga. Doncs moltes gràcies, Ventura, per aquest primer plat. Segon plat de la Joana Molins. Què tenim per a segon plat?
2: Avui us porto un arròs caldós mixta.
1: Carai.
0: Què vol dir mixta? Que...
2: Mixta vol dir carn i peix.
0: Carn i peix. Mar i muntanya, que diuen en altres llocs.
2: Sí, mar i muntanya. Jo li dic mixta.
0: No.
1: Mixta.
0: T'hem entès, sí.
2: Bueno, doncs els ingredients per 4 persones són una sèpia i la salsa, una sèpia bruta. Llavors, els 400 grams d'arròs jo sempre li poso el bomba. 8 escamarlans, no gaire grossos, d'aquells petitets. Jo hi vaig posar costella de porc perquè és el que tenia a la nevera, però vosaltres hi podeu posar conill, pollastre, el que vulgueu. El mixte, el que vulgueu. Llavors jo hi vaig posar secret, que també tenia secret,
1: bo.
2: Tallat a quadrets i queda molt bo. Quatre salsitxes, un pebrot verd, una ceba una mica grossa pel sofregit, dues tomàques ratllades. Ara us dic tomàques perquè ja n'hi han de madures d'aquí i val la pena no comprar un pot, sinó que agafem la tomàca, la rentem bé i amb el ratllador de la ceba la ratllem.
1: I no és per dir, però és més bona.
2: I és molt bo. Un pols de peba vermell dolç, un raig de conyac, alls, julivert, oli i sal, i llavors hi podeu posar un litre i mig de brou o aigua. Si no us agrada tant caldós, n'hi poseu menys. Un litre o 200. Però jo sempre faig un litre i mig, i si me'n sobra,
0: clar,
2: si és aigua,
0: clar,
2: evidentment la llenço. I si és brou, el guardo amb un tàper al congelador per un altre dia.
0: Eh?
2: Llavors agafarem i començarem. Primer de tot agafarem la sèpia, la tallarem a quadrets, separarem la salsa en un plat, i la sèpia amb oli fred, jo sempre ho faig en fred, la poso a sofregir. Quan tinc la sèpia una mica sofregida, hi poso els escamarlans i els retiro. Llavors hi poso la salsa, llavors hi poso la costella de porc i el secret i les salsitxes, i ho deixo tot que passi un rato. Quan fa un mitjoret o així que està, llavors hi tiro el raig d'aquest de conyac que he dit, eh? I llavors hi poso la ceba ratllada, el tomàquet, i ho deixo uns 20 minuts més. Hi poso una mica de gra de sucre en aquest tomàquet, si convé. Hi poso pebre, hi poso llavors el pebre vermell, el pebre negre, si us agrada, i ja ho tenim. Llavors hi aneu tirant una mica d'aigua perquè el sofregit us quedi a la costella i tot això ben tovet, i aneu tirant una mica d'aigua. I llavors el que no us he dit, aquests alls que us he dit, jo els poso a sofregir amb tota la carn. I llavors els agafo, els hi trec el grill de dintre i els trituro amb julivert. Mm-hmm. I faig com una picada, però sense ametlles, eh?
0: Mm-hmm.
2: Aquests alls picats amb el julivert i una mica d'aigua, i ho tiro aquí aquest sofregit que es va fent. Llavors hi poso l'arròs, el sofregeixo bé, sempre l'aigua i el brou ben calent, li tiro, ho rectifico de sal si convé i el deixo 17 minuts i un parell de repòs. I ja ho tenim.
0: Yes.
2: Ja ho tenim.
0: El brou ha de ser de carn o de peix?
2: Com que és mixta, podeu fer del que vulgueu. Llavors jo també el que recomano, ara que fem tanta jo faig molta verdura perquè m'agrada molt la mongeta tendra, tinc que dir, doncs els brous aquests de mongeta tendra els guardo sempre. Perquè aquests brous, com que ara la mongeta tendra és d'aquí, hi ha la pastanaga, la ceba, una mica de patata, això ho guardo. Ho guardo i ho poso al congelador, i si mai no tinc un altre brou, doncs agafo aquest de verdura.
0: I
2: va molt bé.
0: Mira.
2: Va molt bé. Amb aquest brou també hi pots fer una sopa. Ara no ve bé tan bé, però una sopa. Però aquests brous val la pena guardar-los, eh?
0: L'arròs bomba, si no absorbeix massa
2: no, però,
0: líquid.
2: Bueno, és que per això l'arròs, quan posem arròs bomba, hem de comptar sempre per 3, hem de multiplicar per 3. O sigui, 3 vegades d'aigua.
0: Clar.
2: Per cada 100 grams.
0: Val.
2: Per cada 100 grams, per això, si són 400 grams, 4 per 3 són 12.
0: Sí.
2: Seria un litre
0: 1.200.
2: I 1.200.
0: Clar,
2: jo ja dic 1.500, sí. perquè a vegades se'n veu una mica més, o aquest arròs depèn de la marca.
0: Perquè és
2: el 2. Clar, depèn de la marca, te se'n veurà una mica més o una mica menys, i llavors n'hi tires una mica més. Però normalment amb aquesta mida queda bé, eh?
0: I el sofregit, l'arròs com queda? Vermell?
2: No, queda color groc, maco
0: groc,
2: perquè llavors ja has posat... No, groc no. Perquè has posat
0: la
2: sèpia i la salsa, i aquesta salsa dona aquell color marronós.
0: Ah,
2: i llavors
0: bé,
2: el pebre vermell hi ajuda.
0: Ajuda.
2: Perquè aquest pebre vermell s'hi posa per donar color.
0: Ah.
2: Però és que llavors aquell que queda groc és qui posa en guix arròs.
0: Sí.
2: Allò groc.
0: Sí,
2: que
0: sí.
2: Els valencians hi tenen molta mania.
0: Sí,
2: la paella valenciana...
0: Sí.
2: La fan en guix arròs.
0: Sí, sí,
2: jo no n'utilitzo mai.
1: No ho fan en safrà, ho fan en condiment.
2: En condiments.
0: Sí, sí, sí.
2: En condiments.
0: Que t'has...
1: Que deia que abans de posar-hi safrà hi posen aquest condiment.
2: Sí.
1: Per això queden aquell arròs tan groc.
2: Aquell arròs tan groc.
1: Jo no m'agrada.
2: Que a mi m'agrada l'arròs valencià, i el faig a vegades. Mm-hmm. És molt bo, eh? Un dia el donarem. Si un cas una altra setmana el podem donar. Jo el faig amb les verdures i tot, però hi poso el pebre vermell, no hi poso guix arròs.
0: Molt bé. Doncs,
2: repetim els ingredients,
0: sí,
2: o ja
0: sí, sí, no, no, no, no, no, no repetim els ingredients.
2: Doncs, una sèpia més la salsa, d'aquestes negres, 400 grams d'arròs bomba, 8 escamarlans, 100 grams de costella, 100 grams de secret, 4 salsitxes, un pebrot verd, si no us agrada el verd hi podeu posar el vermell, si no, no posar-hi, una ceba una mica grosseta, els dos tomàquets, tomàquets una mica grossos, no aquells de penjar una mica gros, eh? Poder unes... unes 8 cullerades soperes, i llavors el reieu amb un plat i el mesureu, és més o menys és això. Un raig de conyac, els 4 alls, julivert, oli i sal, i un litre i mig de brou o aigua.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Ventura. Ui, moltes gràcies, Joana, i serà fins la propera setmana que tornarem a portar plats que ens interessin i plats que a la gent els agradi. Moltes gràcies i a reveure.
2: Molt bé, adéu-siau.
0: Bon dia. Bon dia. La nit.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Salt, el Gironès han localitzat en comerços 2.800 productes a la venda, la majoria cosmètics il·legals, alguns amb substàncies cancerígenes prohibides a la Unió Europea. També hi han trobat aliments congelats que no complien amb la normativa. Girona, Fèlix Martín.
2: Les inspeccions les han fet en 6 comerços en un operatiu de la Guàrdia Civil i la policia local. Van comprovar que en alguns d'aquests establiments elaboraven i envasaven olis i cremes corporals, cremes per alleugerir el dolor, facials, sèrums, olis capilars i perfums. Tots sense etiquetes, sense l'envasat reglamentari, número de registre sanitari o la identificació del fabricant. I amb l'afegit que alguns tenen substàncies catalogades com a cancerígenes amb un ús prohibit a la Unió Europea. Aquests comerços de Salt també ofereixen productes alimentaris congelats. En total han retirat de la venda 2.785 envasos i productes alimentaris i cosmètics i han aixecat 37 actes.
3: Aquí recull d'interès, deixa'm la resta.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: El dia que em vaig casar no en trobo ni pa ni vi, sols una quartera d'ordi que l'em vaig portar al molí.
2: Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, el cornetí.
1: Sols una quartera d'ordi que l'em vaig portar al molí. Quan arribo a casa meva la dona no em vol obrir.
2: Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, el cornetí.
1: Quan arribo a casa meva, la dona no em vol obrir. Guai, tu per sota la porta em veig un frare caputxí.
2: Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, el cornetí.
1: Guai, tu per sota la porta em veig un frare caputxí. I agafo un buscai d'olina i ell n'agafa dos de pi.
2: Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, el cornetí.
1: I agafo un buscai d'olina i ell n'agafa dos de pi. Ja li foto et garrotada i ell me'n fot dues a mi.
2: Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, cornetí. Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, cornetí.
1: Ja li'm foto et garrotada i ell me'n fot dues a mi. Maleït sigui l'ofrara i la puta que el va parir.
2: Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, cornetí. Fica-li, noia, fica-li sí, fica-li, noia, cornetí.
1: Maleït sigui l'ofrara i la puta que el va parir. Tras d'haver-me cardat la dona, ara em dono.

0: Fica ali noi o cornetí, fica ali noi, fica ali sim, fica ali noi o cornetí.
1: Tinc dret a ser un veí més, vingui d'on vingui.
2: Tinc dret a tenir feina, ja anant cadira de rodes.
3: Tinc dret a una altra oportunitat, tingui l'edat que tingui.
4: Tinc dret a vestir-me de nena, si ho sé una nena. Se t'acudeixen més ulletats.
5: Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
6: 107 de la FM.
7: De tota la vida.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què és un agró? Doncs ara, gràcies a la poesia i al Pau, descobrirem aquest animaló. Ui, se m'ha escapat una pista.
2: Hola, em dic Pau. El meu poema es diu Agró, del llibre Estimades Feres. L'autor és Ricard Bonmatí i Donet. L'he triat perquè m'agraden els animals, també perquè el poema m'ha semblat molt divertit i no sabia que els agrons existissin. Agró, ales obertes, coll arronsat, potes ben ertes, vola afamat. Cap a la fonda que és dins l'estany, aigua poc fonda, un bon parany. Per a bons peixos, cucs i granots, menja dos queixos animalots. I quan es nota tip de tambai, sobre una pota li ve un badall.
1: Moltíssimes gràcies, Pau. Gràcies per escollir i recitar aquest poema que ens ha fet descobrir un nou i preciós animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
6: Qui canta els seus mals espanta, cantem una cançó, cantem-ne 140, cantem-ne 1 milió.
7: És 25. 061, CatSalut respon, el telèfon de la salut de Catalunya.
8: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon?
7: Em roda el cap.
8: Em fa mal la panxa.
7: Estic marejat.
8: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon?
7: La meva filla vomita.
8: Té tos i li puja la febre.
7: Té taques a la pell. Quan he de trucar al 061, CatSalut respon?
8: M'ha pujat la tensió.
7: Em fa mal l'esquena.
8: Se m'inflen els peus.
7: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon? Em fa mal l'estómac. Pot ser el medicament que m'he pres?
8: No recordo quan he de prendre el medicament. Estic donant el pit, que em puc prendre.
7: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon?
8: On em puc fer la targeta sanitària individual?
7: Quina cobertura sanitària tinc? Quin cap em correspon?
8: Quan he de trucar al 061, CatSalut respon? El meu fill, quina vacuna li toca?
7: Vull deixar de fumar. Marxo de viatge, quina vacuna m'he de posar? Per la teva salut, 061, CatSalut respon. Professionals de la salut, 24 hores a la teva disposició. canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. CatSalut, Servei Català de la Salut.

0: escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí. Potència la productivitat al teu espai de treball amb Ditec. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a Ditec creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a ditec.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb arma de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot a l'Empordà. Girona, Clara Jordan.
2: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
3: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
2: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any, i si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 49.211 a les 9 hores i 36 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret de l'èxit.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ara escolteu La història secreta. Doncs imagina't.
2: Sabies que...
3: En tots els punts del planeta, l'any no comença en la mateixa data, sent l'exemple més clar l'any nou xinès. Però quan mirem el nostre calendari, l'any comença l'1 de gener i té una explicació. Tot es deu a les festes paganes romanes i al calendari que l'emperador Juli César va introduir fa 2.000 anys. Tradicionalment, l'any nou començava el primer dia de març. No obstant això, era el gener quan els cònsols de l'antiga Roma assumien el govern, de manera que Juli César, a l'any 47 abans de Crist, va modificar el sistema i va crear el calendari julià. Així els romans van dedicar llavors el dia 1 de gener a Janus, el déu de les entrades i els començaments. Amb l'expansió de la cultura occidental a la resta del món durant el segle XX, l'1 de gener va esdevenir una data de caràcter universal, excepte en alguns llocs com l'Àsia.
4: La nit.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: Cada peto de un color y un significado.
1: Ara, propostes comercials, sensacionals.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
7: Quin preu li poses a una nevera? I a una assecadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
8: Gent que és feliç fent feliços els altres.
9: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Fica entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional, o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb llet de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de patés vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i probablement de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el pic entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.
2: Associació Rempen Flimfla, ea ea dudua.
3: Associació Rempen Flimfla, ho entens ja?
4: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona.
6: I parlant d'emocions,

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: Aquells que volen cantar sempre troben una cançó.
1: Que bo!
2: Temps per la cultura.

0: tothom! Mec!
1: Ostres!
0: Avui us parlarem de dos mots molt característics que fan servir els valencians. Com en dieu d'acompanyar el pa amb menjar? Els valencians en diuen companejar. És una forma ben viva que ens ve del llatí, companaticum, derivat de panis, pa. El segon mot és el derivat companatge, tot allò que es menja acompanyat de pa. Els dijous al vespre mengem pa i companatge. I au, meravellós, no cal especificar quins embotits mengem. Algun cop heu fet algun sopar o dinar informal amb les amistats, oi? Doncs tenim moltes maneres de dir-ho en català. Sopar o dinar d'entrepà, de cabasset, de carmanyola, de faixa, de pa i porta, de pa i companatge, de rua. I vosaltres, com ho dieu?
2: 100% emportat.
3: És l'hora del pati.

0: Centre Kaplan, psicologia, logopèdia, neuropsicologia, psicologia de la gent gran. Majors de 60 anys, prevenció, seguiment, consulta, orientació familiar.
1: Centre Kaplan, telèfon 972 25 57 57.
2: Pensa en un producte.
3: Tens vocació de bomber o bombera? Aprofita la nova previsió de 300 places. A Òrbita Gironina et preparem per totes les proves per aconseguir-ho. Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat o vine a visitar les noves instal·lacions del carrer Bonestruc de Porta 20 de Girona. Si vols ser bomber o bombera, amb Òrbita Gironina tu pots!

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
2: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
1: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
3: I tant que sí.
4: Sí, pues sí. Sí.
5: Ràdio
4: sí.
5: Vila-sacra sempre.
6: Ràdio Vila-sacra sempre.
5: I tant.
7: I tant.
8: Sí.
9: Sí.
10: Sí.
11: Sí.
10: Sí.
11: Tothom ho sap, no?
12: Mm-hmm. Sí.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: necessitem música quan estem sols i també quan estem acompanyats. La música ens calma i ens alegra més quan ja estem alegres. La música ens fa traure les penes, ens dona el coratge necessari a l'hora de combatre i plantar cara. Ens fa indignar-nos per a reclamar el que és just. En canvi, també té el poder de fer-nos menys aspres, més suaus, de mostrar tendresa. La música ens porta records, però també ens ajuda a oblidar-los. I ens entreté i ens fa la vida més plaent. El que és l'oxigen per als pulmons, ho és la música per al cor humà.
1: Si n'eren tres tambors, venen a finir la campanya.

En terres és les vull, les vull per prendre esposa, rau, rau. Les vull per prendre esposa, rau, rau, pata plau. Tambor al bon tambor, demaneu-ho al meu pare. Tambor al bon tambor, demaneu-ho al meu pare, rau, rau. Demaneu al meu pare, rau, rau, pata plau. Si el meu pare blandon serà ben d'una deta. Si el meu pare blandon serà ben d'una deta, rau, rau. Serà ben d'una deta, rau, rau, pata plau. Quin grau no tens tu per casar-te amb la meva filla? Quin grau no tens tu per casar-te amb la meva filla, rau, rau. Per casar-te amb la meva filla. Els graus que jo no tinc, la caixa i les baguetes, rau, rau. La caixa i les baguetes, rau, rau, pataplau. Tambor, tambor, tambor, vés-te'n d'aquestes terres. Tambor, bon tambor, vés-te'n d'aquestes terres, rau, rau. Vés-te'n d'aquestes terres, que si cas no te'n vas, t'han declaro la guerra.

Au, el rei, lo senyor rei, en tinc per mi defensa. El rei, lo senyor rei, en tinc per mi defensa, rau, rau. I en tinc per mi defensa, rau, rau, pataplau. 3.000 homes tinc en camp, tot per mi tot n'apaleien. 3.000 homes tinc en camp, per mi tot n'apaleien, rau, rau. Per mi tot n'apaleien, rau, rau, pataplau. Si que no n'hi ha prou, ho enviaré al meu pare. Si que no n'hi ha prou, ho enviaré al meu pare, rau, rau, pataplau. Tambor, tambor, tambor, quin és el vostre pare? El meu pare Siné, el rei de Portugal, també d'Inglaterra. El rei de Portugal, també d'Inglaterra, rau, rau, pataplau. També d'Inglaterra. Tambor, el bon tambor, casa't amb la meva filla. Tambor, el bon tambor, casa't amb la meva filla, rau, rau. Casa't amb la meva filla. Ai, rei, lo senyor rei, no n'és pas prou jolia, rau, rau. No n'és pas prou jolia, perquè en el meu país n'hi ha pla de més jolia, rau, rau, pataplau.

Com ja bé sabeu, els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina... En fi, què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.

0: Notícia del 4 del 7 del 2022.
1: Un estudi publicat a la revista Scientific Reports i liderat per un investigador del CREAF i professor de la Universitat de Barcelona revela que a causa del canvi climàtic el risc d'incendi està augmentant a tota la Mediterrània, centre d'Europa i fins i tot a les zones boreals, extrem especialment preocupant perquè són el magatzem del CO2 del planeta. Ara bé, els investigadors posen un bri d'esperança. Revertir la situació és possible si entre tots reduïm les emissions de CO2 a l'atmosfera. La nostra companya de la xarxa, Laura Ribas, ens amplia aquesta informació.
2: Que la temporada d'incendis cada cop s'avanci més és un dels punts que l'estudi ha pogut confirmar. De fet, ha detectat estius i primaveres amb valors de risc d'incendi sense precedents durant els darrers anys, especialment a la Mediterrània. L'investigador del CREAF i professor d'Ecologia de la Universitat de Barcelona que ha liderat l'estudi, Jofre Carnicer, explica que en aquestes zones s'assoleixen condicions extremes i propícies al foc a causa del canvi climàtic.
3: Està augmentant la temperatura i els dèficits hídrics a les zones del sud d'Europa, que són dos factors claus que acaben determinant doncs una mica el grau d'humitat de la vegetació, i aquest seria el component principal que explica aquest canvi en les dues últimes dècades.
2: Per primer cop, una investigació vincula l'augment del risc d'incendi amb un nombre més alt d'emissions de CO2 derivades del foc. Aquest fenomen es dona a l'Europa mediterrània, a les zones boscoses i muntanyoses del sud i centre d'Europa, però també a la part més freda, septentrional i boreal, situació especialment preocupant, segons l'investigador Jofre Carnicer.
3: Perquè aquests ecosistemes emmagatzemen grans quantitats de carboni a la tundra, per exemple, més aviat en el subsol, i també en els boscos boreals.
2: Ara bé, l'investigador posa esperança i assegura que si en 10 o 20 anys aconseguim reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, podem tenir escenaris climàtics molt més favorables. Està, doncs, a les mans de cadascú de nosaltres fer petits canvis que marquin la diferència.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
5: Tens una nau industrial i no vols pagar per tenir fotovoltaica? Coverfai te la instal·la gratuïtament. Sí, ho has escoltat bé. Gratuïtament. I a més et paga per cedir l'espai. Si vols cedir la teva coberta industrial per a la instal·lació de panells solars i rebre un lloguer a canvi, truca al 673 21 25 53 o visita coverfai.com. Coverfai.com.
6: És l'hora del pati.
7: Tenir, regardez. Les petites lumières de l'île.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
4: Uaiau!
2: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
5: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
6: És Ràdio Vilasacra.
5: Marca la diferència.
7: Marca la
5: Digues
7: diferència.
5: Adéu a la cultura d'usar i llançar.
6: Ràdio Vilasacra, la de tota la vida.
8: Senyors passatgers, l'autocar en destinació Port de la Selva sortirà immediatament des de l'andana número 1.

0: Port de la Selva, un municipi de l'Alt Empordà de 970 habitants. Presidit pel solemne monestir de Sant Pere de Rodes, el paisatge del municipi té una exquisida barreja de colors naturals. El blau del Mediterrani, el verd de les vinyes i el marró de les muntanyes arran de mars esculpides amb el pas del temps. Acollida als peus de la Serra de Rodes, aquesta discreta vila marinera ofereix un litoral farcit de cales amb personalitat pròpia que gaudeixen alhora d'un denominador comú, l'aigua cristal·lina que caracteritza el Cap de Creus. Els salvatans us donen la benvinguda.
1: Arribem al nostre destí i no podríem tenir una millor rebuda. Josep Maria Cervera, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pels que no hàgim estat mai en aquest municipi, quina ruta ens recomanaria ara així per començar ja a conèixer l'entorn i empapar-nos de Port de la Selva?
2: Bé, jo el primer que us recomanaria és que des d'aquí la parada del bus agaféssiu i féssim tota la riba del municipi. És una passejada molt agradable i que ja et permet empapar-te de l'essència del Port de la Selva.
1: Clar, aquí tenen conjunts monumentals, es pot anar del monestir al castell amb un camí, tenen el camí de ronda, és a dir, els caminaires, aquells que ens agrada conèixer el país, fent trascar les cames, tenim moltes opcions a Port de la Selva.
2: Sí, el Port de la Selva som un oasi d'oportunitats per senderistes, per la gent que vol fer esports nàutics, sobretot la nostra bahia, el que és una bahia molt, molt preuada pels windsurfistes, és de les poques bahies que està encarada nord. Això vol dir que quan bufa la tramuntana, que és un vent que agrada molt a la gent que practica aquest esport, doncs si tenen un contratemps sempre els porten a terra i no a mar endins. I això, doncs, això ho fa molt valorable per aquest col·lectiu. I després, el que dèieu, ja sigui caminant en bicicleta o en cotxe, visitar l'entorn, tenim el conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, que no només el forma el propi monestir, sinó que és el triangle aquest medieval que nosaltres diem, et pots fer una idea de com estava organitzada la vida en aquells moments, amb el castell de Verdera a dalt i en el Ponent, el poblat de Santa Creu, amb l'església de Santa Helena.
1: Clar, i ara parlava del Mediterrani, no?, i d'aquestes vistes que ens permet quan fem una miqueta d'alçada. Clar, aquestes vistes també ens permeten veure que hi ha moltes cales a prop del municipi. Quina ens en recomanaries?
2: Pots trobar des de la platja que tanca la bahia, que és una platja de sorra, doncs, relativament semblant a la majoria de platges que podem trobar a la resta de la costa catalana, a totes aquestes caletes més rocalloses, només agafant i sortint del municipi direcció al far de Cernella, cap a la banda de Llançà, en allà el camí de ronda mateix pots gaudir de moltes platxetes i caletes molt interessants.
1: Aquestes rutes que estem fent per la Costa Brava ens demostren que sempre ha estat un racó d'estiuetge i sobretot d'inspiració de gran nombre d'escriptors catalans. Jo crec que Port de la Selva també, i especialment, oi? Amb quins?
2: Sí, sí, sí. Aquí una mica el que va descobrir aquest entorn i que va fer venir, va ser l'Alexandre Plana, després va fer venir en Josep Maria de Sagarda, però hi ha hagut molts altres, en J.B. Foix, i ha deixat una petjada molt important. Ell en el Port de la Selva i el Port de la Selva en la seva obra, en Tomàs Garcés, vull dir, sí, ha sigut un espai que ja a començaments del segle XX era preuat per tots aquests alterats que venien a passar aquí, doncs, molt de temps de les seves vacances. Mm-hmm. Això, doncs, ho podem notar no només amb rutes que nosaltres hem fet per seguir

0: Rafaela Marina, o el que després ho hem vist quan se n'ha fet una sèrie, però evidentment que no s'ha mogut de lloc, és allà mateix on era i conserva el nom i segurament l'essència, perquè nosaltres sí que és veritat que hem intentat que el poble es posi al dia, de no quedar aturats, de renovar-se, però sempre ho hem intentat fer sense perdre aquesta essència que ja va atreure molta gent a començaments del segle passat.
1: Si ens entra gana, què podem tastar aquí, Port de la Selva?
0: És evident que som un port pesquer i tot el que està vinculat amb el mar és el més recomanable, des d'un arròs de llagosta o llongant del Cap de Treus fins un peix senzillament passat per la brasa. Qualsevol dels que us puguin oferir segur que respon a les expectatives.
1: Josep Maria Cervera, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per fer-nos de guia pel seu municipi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
1: Home, sí.
2: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: A.B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa! Ah!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya rebrà del govern espanyol 567 milions d'euros entre el 2026 i el 27 per reforçar el sistema de dependència. L'objectiu és reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció de les persones dependents. Segons el govern, és la primera vegada que l'Estat compleix el compromís que establia la llei de dependència, aprovada fa 20 anys, finançar el 50% del sistema, mentre que l'altre 50% correspon a les comunitats autònomes. Marga Esparza.
2: Amb aquesta nova dotació econòmica es passarà dels 416 milions que hauria rebut als 605 milions al 2027. D'aquesta manera es compleix l'acordat amb l'aprovació de la llei de dependència ara fa 20 anys durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero i que mai s'havia fet. Des de la taula d'entitats del tercer sector social celebren aquesta nova aportació, tot i que ara esperen que la Generalitat gestioni els diners allà on més es necessiten. Montserrat Falguera, coordinadora d'envelliment del tercer sector.
3: Per una banda, necessitem que les tarifes de les places siguin més altes perquè els professionals que treballen puguin cobrar més diners, i per una altra banda hem d'assegurar que aquelles persones que necessiten el recurs tinguin accés al servei. Ara, el que té la potestat de dir on destinarà aquests diners és el que està gestionant aquests diners.
2: L'objectiu és reduir les llistes d'espera. A Catalunya hi ha 295.000 persones dependents i gairebé 40.000 estan en llista d'espera, segons la Generalitat. Cada comunitat rebrà unes quantitats diferents en funció del nombre de persones que tinguin amb grau reconegut.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: qui actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Els tractaments contra les humitats Amorprotec patrocinen aquest espai.
3: Postdates. Moltes vegades, quan les persones s'assemblen al que s'espera que siguin, es pensen que són superiors. De Transbord, Sebastià Portell.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

Tenir cura del mobiliari urbà és responsabilitat de tots. Respecta'l. També és casa teva. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Quan arribem, quan arribem.
2: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que s'ho fessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
3: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio Vida!

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Ara escolteu La història secreta.
2: Doncs imagina.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Càpsules de català.
2: El verb donar. Avui parlarem d'expressions en les quals es comet l'error d'utilitzar el verb donar en comptes del verb fer, que és la forma genuïna. Segurament el cas més conegut és fer un petó. Aquesta és la forma genuïna i correcta i la que hem d'utilitzar en comptes de l'expressió calcada del castellà, donar un petó. Però, a més d'aquesta forma, n'hi ha moltes d'altres que hem de tenir en compte. Per exemple, hem de dir fer fàstic, fer ràbia, fer vergonya, fer goig o fer pena. Totes aquestes expressions s'han de construir amb el verb fer. Seria incorrecte parlar de donar fàstic, donar ràbia o donar vergonya, per exemple. Vegem, per tant, alguns exemples de frases correctes. Fes-li un petó. Els cargols em fan fàstic. Li fa ràbia oblidar-se de les coses. Em fa molta vergonya. Fa goig aquesta coca de Sant Joan. O m'ha fet molta pena com ha acabat tot. A vegades pot passar a l'inrevés. És a dir, hi ha frases que cal construir amb el verb donar i que són incorrectes amb el verb fer. Per exemple, hem de dir donar una ullada o donar un cop d'ull. Ja ho sabeu, utilitzeu el verb fer i el verb donar on toca.
5: Deo caoca y tiro perquè em toca.

0: Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a mare

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana referent en aquest mes que li queda poc. Parlarem de Josep Colobret i d'Issi Fabra. Radiarem tres estrenes, dues peticions i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana que fa referència total a aquest mes que tancarem dimarts. Ens la demanava el senyor Eduard des de Barcelona. Juny, de Juli Garreta.

Acabat d'escoltar Juny, de Juli Garreta, interpretada per la Principal de la Bisbal. Anem per l'espai de les biografies, començant per Josep Colobret Gutiérrez, del que dijous vinent es compliran 60 anys de la seva mort. Josep Colobret neix a Panamà el 29 de novembre de 1914 i mort a Barcelona el 2 de juliol de 1966. Fou compositor de sardanes i contrabaixista. Fill de pare català i mare panamenya, es traslladà amb la família a Barcelona quan tenia 3 anys. A la capital catalana cursa estudis al Conservatori Municipal de Música i inicia la seva activitat musical com a contrabaixista en una orquestra de jazz. Aquesta etapa es prolongà fins l'esclat de la Guerra Civil de 1936, després de la qual abandonà la dedicació musical activa. La seva producció sardanista coneguda és reduïda, però inclou les sardanes El Pla de l'Amor, estrenada al Foment de la Sardana de Barcelona l'1 de maig de 1932, així com Comiat, Núria o Esclats de Joia. La primera d'aquestes fou enregistrada l'any 1968 per la Cobla La Principal de la Bisbal, fet que n'ha permès la conservació i difusió posterior. Malgrat haver deixat relativament aviat l'activitat musical, Josep Colobet forma part del grup de compositors que contribuïren al repertori sardanista durant els anys 30. De la seva producció, només ha previscut, amb una certa difusió, El Pla de l'Amor. Recordem la sardana que ens el recorda. El Pla de l'Amor, amb La Principal de la Bisbal, de 1968.

Era el plat a l'amor de Josep Colobret, interpretat a Pala Principal de la Bisbal de 1968. I acabarem aquest espai biogràfic parlant del que ha estat el compositor destacat de més, Isi Fabra Bové, Isidre Fabra Bové, nascut a Puigcerdà l'11 de juny de 1906 i desaparegut a Olot el 29 de maig de 1994. Compositor, director d'orquestra, músic i pedagog. Descendent d'una nissaga de músics ceretans, desenvolupà una intensa activitat professional en el món de la música lleugera, el ball i la revista durant bona part del segle XX. Signava habitualment les seves composicions amb el nom de Isi Fabra. Com a director d'orquestra, actuà arreu de l'Estat i en nombrosos països estrangers, assolint un notable prestigi en el camp de la música de ball. Va compondre tangos, valsos, xotis, couplets i altres peces melòdiques que foren interpretades per artistes destacades de l'època, entre les quals el popular vedet Celia Gámez. Paral·lelament, conrea la sardana al llarg de diverses etapes de la seva vida. Al llarg d'aquest mes, n'hem escoltat una extensa mostra. També té un ampli catàleg de composicions dedicades a indrets i personatges vinculats a la Cerdanya, Barcelona i la Garrotxa. L'any 1964, la Cobla Barcelona enregistra el disc Sardanes a Puigcerdà, que incloïa quatre sardanes seves. Ja jubilat, retorna a la seva Cerdanya natal i més endavant s'establia a Olot, on continua component sardanes, habaneres i altres obres fins als darrers anys de la seva vida. Entre els seus projectes finals destaca una suite basada en el poema La fageda d'en Jordà, de Joan Maragall, estrenada pòstumament l'any 1994. La seva aportació musical abarca més de 200 composicions i constitueix un exemple singular de convivència entre la música popular urbana, la música de ball i la tradició sardanista. En reconeixement a la seva trajectòria, l'Escola Municipal de Música de Puigcerdà porta el seu nom. Tanquem aquest record ofert a la memòria d'Isi Fabra amb la sardana amb lletra i música seva, titulada Barcelona Meravellosa, que escoltarem en dues versions barrejades, interpretada per la Cobla Barcelona i Ramon Calduc des de 1971 i cantada per Encisa des de 1982. Barcelona Meravellosa d'Isi Fabra.

escoltàvem la sardana amb lletra i música d'Issi Fabra titulada Barcelona Meravellosa, amb la Copla Barcelona, Ramon Calduc i Encisa. Anem per les estrenes. El diumenge 7 de juny es celebrava a Calella la 98a edició de la Plec i de conjunt es va interpretar una estrena escrita expressament per Xavier Molina. La sardana titulada Sona a Pairal ens l'ofereixen les coples Marinada, Principal de Llobregat, Montgrins i Principal de la Bisbal. Sona a Pairal. Xavi Molina.

aquesta era l'estrena de l'Aplec de Calella. Sona a Pairal de Xavier Molina, interpretada per les cobles Marinada, principal de Llobregat, Montgrins i principal de la Bisbal. La setmana passada radiàvem dues de les tres estrenes de l'Aplec de la Bisbal, celebrat el 14 de juny passat. Escoltem la que ens faltava, deguda a Joaquim Ostenc, titulada A l'ombra del passeig i interpretada per la cobla Bisbal Jove.

irradiava amb la sardana de Joaquim Hostenc titulada A l'ombra del passeig, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. I ens queda la tercera estrena donada a conèixer el 20 de juny passat a la 50a edició de l'Aplec de la Sardana Verge de la Riera a la població de les Borges del Camp amb l'actuació de la Cobla Reu Jove. Doncs dedicada a aquest 50è aplec, Anna Abad els hi oferia la sardana Hort Burgenc, que escoltarem interpretada per la Cobla Reu Jove. Hort Burgenc d'Anna Abad.

0: La dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Aquesta era la tercera estrena d'avui. Hort Burgenc de Nevat, interpretada per la Cobla Reu Jove. Canviant de tema. Informació per avui dissabte. A les 11 del matí a Barcelona, a la plaça de Sant Agustí Vell, amb la Cobla Marinada. A 6:15 de la tarda, Andorra la Vella, a la plaça del Poble, 23è aplec, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Vell Puig Cobla. A les 6 de la tarda, Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, 15è Diada del Soci, amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda i a les 9 del vespre, Riu d'Arenes, a la plaça de Pau Casals, 26è aplec, amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i Principal de Cassà. A 6:45 de la tarda, Maçanet de la Selva, Festa Major de Martorell de la Selva, amb la Cobla Vila de la Jonquera. A la Secuita, amb la Cobla Maricel. Al Farràs, de Festa Major, amb la Cobla Montgrins. A les 7 de la tarda i a les 10 de la nit, a Agramunt, 35è aplec, amb les Cobles Vents de Riella, Juvenívola d'Agramunt i Principal de Llobregat. A les 7 de la tarda, Martorelles, 42è Revetlla de Sant Pere, amb la Cobla Contemporània. Al Masnou, a la plaça Ducat, amb la Cobla Sant Jordi. A Santa Maria de Palautordera, amb la Cobla Genissenca. A 7:45 de la tarda, a Mataró, a la plaça de Sant Anna, amb la Cobla Ciutat de Granollers. A les 8 del vespre, a Figueres, a la Rambla, sardanes cantades per les Enxubetes. A les 9 del vespre, a Roda de Ter, amb els Lluïssos Cobla i la Genissenca. I a les 10 de la nit, a Lloret de Mar, amb la Cobla Ciutat de Girona, i a Roses, amb la Cobla Mediterrània. Ens aturarem al 35è aplec de Gramunt per escoltar la sardana que el tancarà. La coneguda Joia de Viure, de Joan Lázaro, que escoltarem interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Cobla Jovenívola de Sabadell ens oferia la sardana de Joan Lázaro, Joia de Viure. Informació per diumenge. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Llançà. 53è aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets. A les 12 del migdia, Girona, festa major del barri del Pla de Palau. A la mateixa hora, Santa Pau, cobla principal de Cassà. A la 1 de la tarda, Montbrió del Camp, amb la cobla La Nova Vallès. A les 6 de la tarda, a Vic, al Centre Cultural Orfeo, concert amb la cobla Sant Jordi i l'Orfeo Bigatà. A Sant Joan de les Abadeses, amb la cobla Sabadell. A Barcelona, al Portal de l'Àngel, amb la principal de Llobregat. A 6:45 de la tarda, Rubí, festa major de Sant Pere, amb un concert amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda, Canet de Mar, festa major amb la cobla Contemporània. Abrera amb la cobla Viladolesa. A Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A 7:45 de la tarda, Malgrat de Mar, amb la cobla Ciutat de Granollers. A Blanes, amb la principal de Banyoles. A Pineda de Mar, amb la Moreneta. A Calella, amb la cobla Mediterrània. I a les 8 del vespre, Sant Cugat del Vallès, de festa major amb la cobla Marinada. Parem ara a l'aplec de Llançà per escoltar la sardana de conjunt, tot una gran clàssica de Ricard Viladesau, que si l'aplec és a Llançà, tothom sap que la sardana és Port de Llançà.

favor de llançar de Ricard Viladesau. Ens l'oferia la principal de la Bisbal. Sardanes per dilluns. Sant Pere. A 11:15 del matí, a Sant Pere de Ribes, de festa major amb la Copla Maricel. A 12:15, a la plaça de la Vila de Begur, de festa major amb la Copla La Salvatana. A Tossa de Mar, de festa major de Sant Pere, amb la Copla La Flama de Farners, a 1:00 PM, a la plaça de l'Església. I a 7:00, al Passeig del Mar, amb la mateixa Copla. A 6:00 PM, a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir, Cercavila, i Paga-li Joan, amb la Copla Sant Jordi. A 7:15 PM, a Rubí, de festa major de Sant Pere amb la Copla Ciutat de Girona. A 8:00 PM, a Calafell, festa major amb la Copla Mediterrània. I a 10:00 PM, a Sant Cugat del Vallès, concert Plaça de l'Hom amb la Copla Sant Jordi i la coral La Lira. Doncs complimentarem una petició que ens feien fa poc des de la Garrotxa. Ens demanaven una sardana de Ricard Viladesau que, després de parlar de les ballades de Sant Pere, crec que lliga perfectament. En Pere de Llafranc.

Era la sardana de Ricard Viladesau amb Pere Tallafranc, interpretada per la Principal de la Bisbal. Anem per la resta de la informació. Actes per dimarts a les 8 del vespre a Sabadell, al Casal Pere IV, un concert gala lírica amb la Copla Mediterrània i a 9:45 de la nit a Viladamat amb la Copla La Principal de Porqueres. Per dimecres a les 10 de la nit a l'Escala, a la Riba, amb la Copla Montgrins. Per dijous, a Tossa de Mar, festa de la Mare Déu dels Socors, a la 1 de la tarda a la Capella i a les 7 de la tarda al Passeig del Mar, tot amb la Flama de Farners. A les 7 de la tarda a Vic, de festa major amb la Copla Viladolesa. A Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Principal de Llobregat. I a 9:45 de la nit a Castellà del Vallès, amb la Principal de la Bisbal. I acabarem amb divendres. A 9:15 del vespre a Terrassa, a Plaça Vella, de festa major amb les Coples Ciutat de Terrassa i Principal de Terrassa. A les 9 del vespre a la Garriga, a la plaça de l'Església, amb la Copla Juvenívola de Sabadell. A Argelaguer, amb la Principal de Llobregat. A 9:45 de la nit a Manlleu, amb la Ciutat de Girona. A les 10 de la nit a Tordera, amb la Copla Montgrins. A Figueres, amb la Principal de la Bisbal. I 10:15 de la nit a Sitges, a la plaça del Baluart, amb la Copla Maricel. I nosaltres, fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que clourà la ballada de divendres a Figueres amb la Principal de la Bisbal, Estimada Rosa, de Ramon Vilà, interpretada per la Principal de Llobregat. Siguin molt feliços. Adéu-siau. Molt bona setmana i també molt bona revetlla.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
4: La relació entre els dofins que estan al cap de Creus i els pescadors és bona, això segons un estudi de l'entitat Summon, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
5: Una embarcació de l'entitat Summon geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen, i avalua així la interacció dels dofins molar. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Summon, Carla Álvarez.
6: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
5: Gràcies a fons europeus, ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
7: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: us.
1: Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
2: Funciona. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
3: Remeiers, bruixots, curanderos, metges, galè... La llista de científics i pseudocientífics que al llarg de la història han fet mans i mànigues per trobar remei a les malalties i afeccions que afligien la humanitat és llarga. Tots ells, fins ben entrat al segle XX, han maldat per guarir el mal ja existent, un cop està fet, mirant d'atenuar el dolor i la infecció. Practicaven, doncs, una medicina curativa. I la medicina curativa aviat serà història, almenys en bona part. Al segle XXI el que s'imposa és un nou concepte, el de la medicina regenerativa. I per poder-la treballar ens calia una eina imprescindible. El genoma humà, descobert pels biofísics James Watson i Francis Crick el 1953. Van ser ells els que van descobrir la famosa estructura de doble hèlix de l'ADN. Però aclarim conceptes, què és el genoma?
4: Roderic Guigó, bioinformàtic del Centre de Regulació Genòmica.
5: El genoma normalment es defineix com el conjunt d'instruccions que determinen les característiques biològiques dels éssers vius. El color dels ulls, de la pell, l'alçada, la predisposició a patir determinades malalties, fins i tot característiques psicològiques o de la personalitat.
3: Però això no és pas exclusiu de l'espècie humana, oi?
5: Tots els éssers vius tenim una seqüència d'aquestes quatre unitats elementals, A, C, G, T. El que ens fa diferents és que aquestes seqüències són diferents, més curtes, més llargues, etcètera, etcètera. Doncs un escarabat, doncs potser té un genoma que deu tenir, nosaltres tenim 3.000 milions de lletres, doncs potser un escarabat té 300 milions de lletres.
3: I com podem definir els nostres cromosomes de manera entenedora?
5: Com si tinguessis unes peces de Lego de quatre colors diferents, i es posen una darrere l'altra, que a més representem per quatre lletres diferents, A, C, G, T. Cada un de nosaltres, l'ajudut del nostre genoma és de 3.000 milions d'aquestes lletres. I el que fa que dues persones siguin diferents és que en una posició d'aquestes, posició 3.427.347 del cromosoma 1, algunes persones tenen una A i les persones tenen una C.
3: Doncs queda entès. Només els bessons idèntics comparteixen el mateix genoma al 100%. Per fer el primer genoma humà van caldre 15 anys de feina i 3.000 milions de dòlars. Ara, per 1.000 dòlars, se'n poden fer 40 en un sol dia. Coses del progrés. En el genoma humà hi ha una diferència de cada 1.000 entre dues persones, mentre que respecte d'un ximpanzé, per exemple, n'hi ha una de cada 100. La descoberta obre la porta a enormes aplicacions mèdiques que han revolucionat la medicina tradicional, la curativa, perquè...
5: Una única cèl·lula té la capacitat de generar tots els nostres òrgans. El nostre cor, els nostres pulmons, el nostre cervell, els nostres ulls, tots venen d'una cèl·lula única. Per tant, en principi, hi ha cèl·lules que es diuen cèl·lules mare, que són les originals, que tenen la capacitat de regenerar qualsevol tipus cel·lular.
3: El que dèiem, medicina regenerativa a partir de cèl·lules mare, la que avui s'imposa. Vegem-ne un exemple?
5: Si trobem aquestes cèl·lules mare, algunes existeixen en el nostre cos, altres les creem, la modifico de forma que la retorno a un estat original i, per exemple, tinc un atac de cor. Quina és la idea de la medicina regenerativa? És que llavors jo poso cèl·lules mare i faig que es converteixin en les cèl·lules que s'han mort del meu cor.
3: L'àmbit d'actuació que se'ns obre és enorme. Podem fer plans de salut personalitzats per cada persona, orientats a prevenir la seva tendència a patir un infart, un càncer o el que sigui, o bé dissenyar-li un tractament específic. Però hi ha altres possibilitats més polèmiques i delicades. L'edició del genoma.
5: Canviar una lletra per una altra. Per primera vegada, l'espècie humana té la capacitat de dirigir una mica l'evolució, perquè si nosaltres canviem el DNA de les meves cèl·lules germinals, aquest canvi que jo faci en els meus espermatozous és un canvi que es transmetrà a la meva descendència. I és un canvi que estarà allà per sempre.
3: S'obren debats com el dels fills de la carta, per exemple? El cert és que les potencialitats del genoma no s'acaben en el camp de la medicina humana. La modificació genètica també permet millorar enormement, amb polèmica i efectes no desitjats, cert, la producció agrícola amb cultius transgènics. En paral·lel al genoma, a finals del segle XX, es van clonar per primera vegada éssers vius com l'ovella d'oli. És una descoberta interessant des del punt de vista científic, sens dubte, i fins i tot obre les portes a fantasiejar amb la possibilitat de ressuscitar animals extints com els mamuts, dels quals es conserven teixits intactes. O humans. En algunes novel·les, fins i tot, amb finalitats tenebroses.
0: El poble està fascinat. Ha arribat el nostre moment. Adolf Hitler és viu. En Bobby Willock i altres 94 nens són un duplicat genètic exacte d'ell, reproduïts a partir de les seves cèl·lules. Em va permetre que li tragués mig litre de sang i un tros de pell del pit.
3: Aquí és on podem jugar a ser Déu i on comença el perill.

0: es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs. Els caps de setmana passen coses boles.

0: Ai, senyor, ja hi tornem a ser. No em volen enlloc. Ara mateix haig de guillar d'aquesta pensió. Ja van 12. Oi, per què em treuen? Em fan una gràcia. Fil cap, el meu ofici és tan digne com un altre. No hi entra tothom que vol, les pompes fúnebres. S'ha de tenir una gran cultura general, s'ha de ser molt viu per entrar a les pompes fúnebres. S'han de parlar llengües i llengües mortes. A més, desenganyeu-vos el fil cap per aquí, per aquesta cartera que porto, que és allà on tinc el mostruari de caixes que haig d'anar ensenyant com un ànima en pena, eh? I hem de passar tots, i anirem de primera o de tercera, però això no és allò d'esperar les rebaixes de Fidany, eh? A més, gràcies a Déu, jo no em puc queixar, perquè dins de tot em guanyo força la vida, cosa que no poden dir molts avui, que hi ha molta crisi, eh, per aquests mons de Déu. A l'estiu potser no, veus? A l'estiu ens baixa una miqueta la feina. Sí, sort tenim dels turistes, com tothom. Home, sempre en peta algun, veuràs. I és curiós, eh? Els enterrem vermells encara, noi. Es veu que els hi ha provat aquesta gent, això.
1: Carai. Qui deu ser?
0: Sí, digui. Dieu. Sí, sóc jo. Hola, Pep. Ai, carai de Pep. Què hi ha de nou? No en sabia res. Així s'ho ha fet un conjunt. Així ja teniu conjunt. Com us dieu? Els tiquismiquis? Està bé, és bonic el nom. Què us passa? Ah, teniu el cantant malalt? Ja. Jo? D'on vols que el tregui, jo, un cantant? Home, jo sempre que necessito cantants tiro mà del clero. Oh, jo també parlo en sèrio, Pep. Però escolta, però que ho dius de debò? Però escolta, Pep, però com vols que jo... Rie, home, re, com vols... Escolta, tu, Pep, celebro molt que els carregats de punyet... Dic que els tiquismiquis tinguen molt d'èxit, noi. Adéu, Pep. Aquest Pep està sonat, i ara? Aquest noi no guixa, eh? Vé que telefonar-me per proposar-me si vull cantar en el seu conjunt. Esclar, com que ell sap que jo havia anat al conservatori i havia cantat una miqueta bé, oi? M'agradava cantar. Sí, a mi m'agradava molt cantar allò de les claveles. Però ara no... Ara, un cantant ha de ser un noiet d'aquests que agradin, que faci bonic, ha de tenir molt pèl, ha de tenir fans. Un cantant ha de mirar d'una mena de manera, ha de ser allò on si és, no és. I moltes vegades és. Vull dir que té de ser una cosa indefinida, trist però alegre al mateix temps. Més a més, jo ara, amb la meina de feina que tinc, apa, agafa el micro i la, que les figues són verdes, home. Ah, home, no. Més nosaltres, quan entrem a una casa, hem d'estar tristos, hem d'entrar fumuts. No podrem entrar en una casa d'un client i dir, hola, ja veig que tot marxa, això, nois. No. Imagineu, doncs, un dia la família del difunt que em vegessin. Allò que haguessin sortit a la nit... Basta per treure's el mort del cap, no sé què dius, eh? Què han de dir aquella gent després? Que els he enganyat, que sóc un embustero, que no ho sentia, que feia comèdia, i tinc tota la raó. Esclar que m'ha proposat guanyar 30 bitllets al mes, eh? 30 bitllets. En canvi, ara fent de funerari no els guanyo en un any. A més, jo tinc una cançó que potser seria un èxit. Sí, es titula No som res i és molt bonica, eh? Escolteu-la.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer 9.

0: aplicació per llum perquè els semàfors interactuïn amb els conductors a través del mòbil i els informin sobre quan falta perquè canvien d'estat. L'aplicació l'ha desenvolupada la Fundació IDOSCAT i utilitza els llum LED del semàfor per emetre les dades a través d'un sistema de realitat augmentada. Cada semàfor en el camp de visió d'un mòbil situat en el cotxe ofereix informació sobre el temps que falta, per exemple, perquè passi de verd a vermell. L'aplicació afavoreix una conducció més respectuosa amb el medi ambient, evita frenades innecessàries, redueix el consum de combustible i aconsegueix un trànsit més fluid. Marisa Catalán, investigadora del projecte.
1: Un semàfor que també té informació a través de la pròpia llum que veus. I amb aquesta informació podríem arribar a saber, per exemple, quan queda perquè el semàfor canvi de vermell, a que tu puguis passar i estigui en verd. Els cotxes, si estan arribat a un semàfor que està en vermell i queda en poquets segons perquè estigui la senyal en verd, en comptes de frenar per al motor, doncs podrien optimitzar la velocitat per passar d'una forma més fluida. Enfocant el semàfor amb la càmera, doncs podem arribar a saber la informació que està enviant el semàfor. I això, pensat, per exemple, en el cas de persones amb dificultats de visió, doncs podrien també arribar a tenir una informació que en el mòbil doncs es converteixi en una informació auditiva i li vagi indicant doncs, quan canviarà el semàfor.
0: L'aplicació podria permetre un estalvi d'entre un 11 i un 17% d'emissions de CO2. El sistema també pot servir per evitar accidents a les cruïlles, ja que avisa els conductors si hi ha perill de passar-se un semàfor en vermell.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els desnonaments per impagament de lloguer o la hipoteca s'han reduït gairebé la meitat durant el primer trimestre del 2026 a tot l'Estat. En concret, ho van fer un 45,4% en aquest període, amb un total de 4.005, segons dades del Consell General del Poder Judicial, Àlex Eloi.
2: Sí, tot i aquesta davallada, Catalunya continua liderant el rànquing de desnonaments amb gairebé un de cada quatre a tot l'Estat. Més de la meitat avança per impagament del lloguer i prop d'un 25% per deixar de pagar la hipoteca. Per aquesta darrera, la taxa és de 32 desnonaments per cada 100.000 habitants. Catalunya, a més, va liderar també les demandes

0: demandes per acomiadaments en prop de 8.900, un 20% de les presentades al conjunt de l'Estat. A escala estatal es va registrar un increment del 3,5%.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
2: Ara t'explicaré una història.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
4: La diferència. Com?

0: estàs?
1: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, untant en camell. Aquí, vaja, gaudint.

0: l'horoscop de tota la vida.
1: Aries, no li tornis a entrar al tio aquell d'adoptauntio.es, que no et convé, per la submarina. Taure, si tornes a mirar quién quiere casarse con mi hijo, ei, de veritat, millor que no ho expliquis a la feina, la gent comença a mirar-te malament. Bessons, ja sé que t'encanten les pel·lis de terror, però aquesta sobredosi que t'estàs fotent a Sitges no és bona per la salut. Cranc, ei, de veritat, però si està escrit que et toque. Leo, la teva afició per tirar marc no et portarà a bon port, ja és el tercer ull que envies a París. Verge, vés-te'n a Madrid aquest cap de setmana i pren-te una horxata, veuràs com acabes. Balança, deixa d'anar els dissabtes al bingo, com continuïs així el segon pas és comprar-te un chihuahua. Escorpí, apunta't a ioga, el profe està boníssim. Sagitari, els condons es trenquen com a mínim un cop a la vida, això ho sap tothom. Capricorn, menja bledes els dimecres, va restrenyit, fill. Aquari, no estàs més catxes, estàs més gordo. Peixos, fes 40 flexions sense respirar com a càstig.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: Tu no saps, bonica, la rondalla del pastor? Doncs escolta-la i no l'oblidis mai, i menys avui. Així sabràs com som la gent de l'alta muntanya. Els pastors del Canigó, per defensar la ramada, tenim mastins i mandró i un ganivet de muntanya. Sempre sol, prop de les cimes, un pastor, jove i garrí, feia vida dia i nit al costat de ses ovelles. El seu món eren els prats i els rasos del Pirineu, l'única mort del seu cor, una ovelleta de neu. L'ovelleta es deia Blanca i el pastor li deien Brau. Dels dos la gent li va treure la tonada que bé s'escau. Els pastors del Canigó, per defensar la ramada, tenim mastins i mandró i un ganivet de muntanya. Una nit, el brau pastor, quan la pleta arribava, s'adonà que en el ramat l'ovella aimada mancava. Va tancar tot el cabal dintre el clos amb mà segura, en tornar-se'n vers el bosc, seguit dels mastins d'atura. Son pas lleuger ressonava dins la foscor de la nit, mentre cridava sa Blanca amb tot l'alè del seu pit. De sobte, els mastins lladraren d'esgarrifós a faisó. El pastor, amb un pesat còdol, va guarnir el seu mandró. En un revolt del camí, l'ovelleta tremolava. Davant seu, amb ulls de foc, un gros llop la contemplava. Entre el llop i els dos mastins, greu lluita s'aferrissà. Més, el llop era valent i els dos mastins va matar. El pastor engegà el mandró contra el llop amb brau delit, més a traça li fallà per la foscor de la nit. Llavors, el llop triomfant damunt d'ovelles llançà, més el pastor decidit amb son cos la va emparar, i prompte l'home i el llop, com a llops l'home i la fera, rodolaren abraçats fins al fons d'una timbera. És en matí, altres pastors que passaven la ramada trobaren morts els mastins i l'ovelleta salvada. En el fons del roquissam vegeren mort el pastor. En sa mà tenia ferrat encara un tros del mandró. Al seu costat, el gros llop, sens vida també restava. En el pit duia enfonsat un ganivet de muntanya. D'aquest fet ple de dolor, la rondalla es va formar. I tal com diu la cançó, tu mai no tens d'oblidar. Els pastors del Canigó defensem l'ovella aimada amb mastins i mandró i un ganivet de muntanya.
1: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
2: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE, o contacta a través de WhatsApp o Telegram.

0: Atenció, fans del futbol. Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score. Viu el futbol. Sent el futbol.
1: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
2: Escolta.
3: Estimem la terra que conreem amb esforç. Cultivem cada llavor amb cura. Collim els fruits en el seu punt òptim de maduració. Elaborem els nostres productes com tu ho faries a casa. Preservem les propietats genuïnes dels aliments. Fem de cada àpat una experiència saludable. Amb el lleu origen, saps el que menges.
4: Botigues a Girona, Figueres, Olot, Blanes, Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà.

0: Per mi el mercat és identitat d'un lloc, d'un territori, en quant al seu producte, el seu color, la seva gent, compartir experiències i una manera de viure.
1: El mercat és una família, perquè si tu et passa alguna cosa, et truquen com estàs, que si et fa falta alguna cosa, sempre tens algú que t'ajuda. Vull dir, és una família aquí al mercat.
2: En general, la gent quan va a un supermercat, van sols, compren sols, no els interessa contactar amb ningú, agafen el producte, se'l guarden i se'n van. Però després hi ha un altre tipus de gent, que són els que van a fer el mateix, però van amb la tribu. I aquests són la gent que els agrada el mercat.
3: I el barato ja ho saben, han de trobar. Això és una miqueta més car, però és bo. I el bo no t'hi preu. Perquè jo, per a menjar-me, segons lo que, me faig pa amb tomata en olives, que també xa algo.
4: El mercat fa moltes olors.
5: Olor a fresc, a hort, a peix, a mar, a muntanya, a tot. És a dir, el que pots tindre amb 50 quilòmetres ho pots tindre amb 500 metres quadrats. És impressionant.
6: Me encanta esto lo que hago. Pues soy un tío muy feliz.
7: A mi no se me fa passar, però jo reconeixo que això és una cosa que te quedarà.
8: Ho collim i l'endemà està venut.
9: Si no hi fos, ho trobaria a faltar.
10: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
11: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
12: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ràdio Vilasacra.
3: La ràdio.
2: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
4: Oh, però quan és tu?

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Molt bon dia. El cap de setmana continuarà marcat per la calor, però sí que amb un canvi de patró, un canvi de tendència. A partir de diumenge, la dorsal se'n retira una mica cap a l'est i això farà que augmenti la inestabilitat. Veiem aquestes traces de precipitació. També aquest petit canvi de temps vindrà acompanyat d'un descens de la temperatura, o més ben dit, d'una normalització de la temperatura a partir de la setmana vinent. Deixarem enrere ja aquests valors extremadament càlids que hem tingut aquesta setmana. Dissabte, però, encara continuarem parlant de molta calor, amb un ambient assolellat, un cel serè, si bé com a novetat tindrem núvols baixos matinals a les comarques del sud del país. I de cara a la tarda, aquesta temperatura màxima que rondarà 37 graus a les comarques del Pla de Lleida, d'algunes nuvolades de tarda, algun creixement cap al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre, on la nit de dissabte a diumenge podria caure alguna gotellada. De fet, diumenge, com comentàvem, augmenta la inestabilitat, augmenta també la nuvolositat, amb aquests ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, i també al vespre podrien fer acte de presència a diferents punts del terç oest del país. I l'inici de la setmana vinent vindrà marcada per ruixats i tempestes de tarda, no només al Pirineu, sinó també en altres punts de la meitat nord del país. I pel que fa a la temperatura, no baixarà, no es normalitzarà fins al dimecres, el primer dia de juliol. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergència a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Quina raó mou el teu món?
11: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vilasacro, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
12: Home, sí.
13: Hola, ciutadans.

0: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
1: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
0: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Coneix-te avui a Prime.
2: El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
3: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.

0: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Des que ha començat l'any, ja s'han cremat a la península Ibèrica més de 500.000 d'hectàrees. És el càlcul que fa el programa Copernicus a través del satèl·lit del Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals. De les 564.000 hectàrees, 350.000 han cremat a Espanya i la resta a Portugal. En els dos casos es tracta d'un rècord històric des del 2006, quan el Sistema Copernicus va començar el registre. Segons el Ministeri de l'Interior, hi hauria 31 detinguts i 92 investigats per haver provocat els incendis que s'han declarat a Espanya des de l'1 de juny i fins aquest diumenge. Segons el Ministeri de l'Interior, hi hauria 31 detinguts i 92 investigats per haver provocat els incendis que s'han declarat a Espanya des de l'1 de juny i fins aquest diumenge. Segons el Ministeri de l'Interior, hi hauria 31 detinguts i 92 investigats per haver provocat els incendis que s'han declarat a Espanya des de l'1 de juny i fins aquest diumenge.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Eurofitness us ofereix aquest espai.
5: Qui estima la seua terra? Qui estima la seua terra? És el que estima la vida. I els que us estimeu la llengua, i els que estimeu la llengua del

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Aquí fem experiments radiofònics. T'hi apuntes?

0: anys d'intel·ligència col·lectiva. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals alerten que la majoria dels incendis forestals els provoquen les persones. De fet, gairebé 6 de cada 10 focs que es declaren tenen l'origen en una negligència o un accident evitable, Gemma Esteve.
2: Una de les negligències que més preocupen els agents rurals de Girona continua sent el llançament de burilles mal apagades. Recorden que una cigarreta llançada al voral de la P7 a la Jonquera va originar un dels incendis més tràgics de la demarcació, amb 4 víctimes mortals i prop de 14.000 hectàrees cremades. Jaume Bosch, el cap dels agents rurals de Girona, explica que 14 anys després no s'ha pres la lliçó.
3: Aquesta causa, en la darrera dècada, ens ha provocat més de 79 incendis. En aquest sentit, aquest tipus de negligència pot ser considerada greu i pot tenir conseqüències penals per a la persona que ha fet aquests fets.
2: Des del COS aparteixen que els boscos gironins acumulen una gran quantitat de fusta després de les ventades dels darrers mesos. En aquestes condicions, una sola guspira, especialment en dies de calor intensa i vent fort, pot desencadenar, diuen, un gran incendi.
3: Per tant, l'evolució de la campanya anirà marcada, doncs, per aquests episodis d'altes temperatures i baixa humitat, que en els dies

0: tal qual.
1: I a la plana d'Empordà s'hi recull molt bona anyada, n'hi ha un rosaret de flors carregat de roses blanques, l'anturilarilarirom, l'anturilarilarirairà. N'hi ha un rosaret de flors carregat de roses blanques, al matí tira ponent, a les nou la marinada, l'anturilarilarirom, l'anturilarilarirairà. I al matí tira ponent, a les nou la marinada, i a migdia vent de baix, i a la tarda tramuntana, l'anturilarilarirom, l'anturilarilarirairà. Matinet me'n llevo jo, matinet a punta d'alba, me'n vaig a la vora del foc a conversar amb la criada, l'anturilarilarirom, l'anturilarilarirairà. Me'n vaig a la vora del foc a conversar amb la criada, les paraules que li dic, criada, per què no et cases, l'anturilarilarirom, l'anturilarilarirairà. Les paraules que li dic, que és criada, per què no et cases, casada podries fer, però el teu amor jo esperava, l'anturilarilarirom, l'anturilarilarirairà.
2: Ràdio Vilasacra.
3: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba. No? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: funciona. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
1: L'ésser humà és curiós per naturalesa, inconformista. El seu afany per conèixer l'entorn l'ha dut a preguntar-se també pel seu propi origen com a animal. La nostra condició d'espècie dominant, i des de l'àmbit religiós transcendent, ens ha dut a creure durant segles, almenys a Occident, que érem una espècie diferent de la resta, elegida per Déu, i per tant, amb un origen diví infinitament superior al de les bèsties. Durant mil·lenis han imperat creences creacionistes com la del cristianisme, però a mitjans del segle XIX, el geni d'un naturalista britànic va trencar tots els esquemes. Es deia Charles Darwin, i les seves observacions a bord del Beagle durant 2 anys de viatge científic el van dur a concebre la teoria de l'evolució de les espècies.
2: Ramon Nogués, professor d'antropologia biològica.
3: Els pinsans de les Galápagos, ell observa que hi ha becs molt diferents. Aquests becs estan relacionats amb l'alimentació d'aquests animals, el tipus de llavors que menja cada grup, etc. Aleshores, ell creu que aquesta diferenciació és fruit d'una adaptació. Doncs això es pot anar generalitzant a moltes plantes, a molts animals.
1: De fet, a tots els animals. La teoria de Darwin, doncs, afirma que només els més ben adaptats a l'entorn sobreviuen a cada època. La resta són seleccionats per a l'extinció, és a dir, moren. I els humans no en som l'excepció.
3: La proposta que fa Darwin sobre la teoria de l'evolució val per tots els vivents.
1: I per això Darwin és també el pare de la teoria de l'evolució humana. El primer que va intuir per on anaven els trets dels nostres orígens i que desmuntava la versió creacionista de la Bíblia. Si hagués viscut uns segles abans, la gosadia li hauria costat la foguera.
3: La gent va treure la convicció de que Darwin deia que veníem dels monos. I Darwin no va dir això. Sí que segurament venim d'uns primats que fa una vintena de milions d'anys van començar a separar-se en diverses branques. I aleshores, això sí que Darwin ho tenia present.
1: I aquí va venir l'escàndol. Trencar aquest pòsit de segles i segles i suggerir que venim d'un origen molt més vulgar va ser tota una proesa i li va costar burles i desqualificacions. Imagineu-vos l'escàndol que va suposar per als orgullosos lords britànics del segle XIX. Ells, els amos del món en aquell moment, uns éssers refinats i superiors, havien de sentir-se dir que venien de l'Àfrica, d'un home negre i, en última instància, d'un simi. Era humiliant i inacceptable, i Darwin va ser blasmat. La realitat és tossuda, i tot i el sotrac que va suposar la teoria evolucionista, les irrefutables proves que l'acompanyaven van acabar imposant-se i van canviar el mètode científic per a sempre més.
3: Que Darwin és un dels autors de la modernitat, un dels científics de la modernitat, que més influència ha tingut en comprendre que la realitat és mòbil, no és estable. Tot es mou. El que passa és que es mou a diferents velocitats. Hi ha coses que es mouen molt de pressa, hi ha coses que es mouen molt a poc, però la idea de que tot és mòbil, Darwin hi ha fet una aportació molt important en la història i la cultura.
1: L'aportació de Darwin és tanta que el seu pas per la història de la ciència la va canviar tant com el de Newton 2 segles abans havia canviat la física. El problema és que
3: Newton després va tenir Einstein. Darwin encara no ha tingut un Einstein.
1: Potser ens tocarà esperar que la història n'hi porti un. Per cert, que la selecció, a un altre nivell, també l'hem fet a nosaltres mateixos, els humans. De fet, bona part del que mengem i dels éssers vius, que en són més quotidians, són una creació nostra, no pas de la natura.
3: Les pomes que mengem no existeixen a la naturalesa espontàniament. Les pomes de la naturalesa són petitetes, etc. Aleshores, les hem anat seleccionant perquè fossin gros, el que sigui, no? Els gossos són hereus dels llops, però, esclar, els llops no donen gossos. Som els humans que hem anat casant gossos de determinades característiques amb altres gossos a fi de fer uns llops no agressius que sabiessin conviure amb nosaltres.
1: La incidència de l'ésser humà en l'entorn és tan gran que fins i tot hem jugat a ser déus. I això també ha tingut, i té, una cara perillosa.

0: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
1: Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
2: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
1: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt. El cafè sol un sucre.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam. La cuina més casolana.

0: Doncs bé, nosaltres sí que ja a punt amb les nostres cassoles, els nostres estris i el que té que necessitar en Ventura Cantó. Molt bon dia, Ventura.
1: Bon dia, estimats oients.
0: El nostre cuiner de la ràdio, i que bé, doncs avui ens portes verdura i a més a més una mica de carn, eh?
1: Una mica de carn.
0: Jo m'he quedat parada, com has proposat aquest àpat,
1: sí,
0: Ventura.
1: Sí, perquè són uns farcegets de col.
0: Sí, perquè jo fa molts anys que no n'he menjat.
1: A la milanesa. I em van fer un dia, avui farem una cosa diferent,
0: sí,
1: al final.
0: Molt bé, vale, molt bé. Però es fa aquest tipus d'àpat?
1: Sí, es fa molt, es feia molt així per festes, coses així, si les festes de Nadal o coses,
0: sí,
1: així, es feia bastant.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Algun, per la part de l'Empordà es feia així.
0: Molt bé, què necessitarem?
1: Vinga, necessitarem una col, cadíssim de porc,
0: sí?
1: Ceba, tomaca, un got de vi blanc, pa ratllat, formatge ratllat i farina. I després també, si amb la picada tens per casa el que et trobi pollastre o fetge de pollastre o de conill, també li pots posar.
0: Ah, molt bé, molt bé. Què hi dona el fetge? Perquè a vegades que moltes coses sempre és allò que per les picades, no?
1: Sí, no, i a més el fetge també, com fas la carn, com fas el farcit de canelons, el fetge per regla general se n'hi posa.
0: Ah, va, molt bé. I tant és de pollastre com de conill, el fetge?
1: Sí, tant pot ser
0: de
1: pollastre. Hi ha gent que no té pollastre o conill i posa foie gras.
0: Ah, val.
1: També hi posa foie gras.
0: Molt bé, molt bé.
1: Que també s'hi pot posar, eh?
0: Molt bé, molt bé, vinga. Vinga. Ja m'ho fes, eh?
1: Fem. Mullarem la col, i com ja estigui ben bullida, allò, però les... Mullarem la col així amb les... allò, amb tota la... amb tots els... com un vano, que és
0: sí,
1: un vano a la
0: sí,
1: col.
0: Sí.
1: O sigui, cada fulla de col bullida.
0: Mm-hmm. Escolta'm, la neteges molt, la col?
1: Perquè, sí, clar, sí, ja renta,
0: vull dir, perquè clar, en aquelles fulles de la part, home, més exterior, que són molt verdes,
1: més
0: postes...
1: verdes, aquestes van bé.
0: Aquestes van bé, sí, què sí, dius ara?
1: Home, només treus la part dalt i prou.
0: Val.
1: Perquè, esclar, després com més tires el col per baix, és més petita.
0: Clar, sí.
1: El que és el d'allò és el col.
0: El cor de la col.
1: El cor de la col, ja després queda el cor sol davant.
0: Ah, molt
1: que
0: bé.
1: Que després el pot aprofitar per fer-ho qualsevol cosa.
0: Val, molt bé, molt bé.
1: Fas bullir la col i la refredes. Fas un sofregit de ceba i tomaca, una mica bastant, pots fer-ho, per fregir la carn. Agafes la meitat per fregir la carn i l'altra meitat la guardes per fer el xup-xup després.
0: Ah, molt bé.
1: Uh-huh. Fas meitat i meitat. La carn aquesta la passes. O sigui, la carn... la fregeixes la carn, que ja és la picada.
0: Uh-huh.
1: Si ja hi fregeixes alguna cosa, doncs la passes amb un tòrmix una mica algú així, uh-huh, i li fregeixes tot. Fas com una carn de canelons.
0: Ah, molt bé.
1: Per dir una carn, uh-huh, de canelons, eh? Com ja el tens fet això, estendre la col... I posa la carn per dintre, doblegues la col com si fos un canaló, ben doblegat, que queda com un farcellet.
0: Està
1: molt bé.
0: Està bé. És a dir, encara que quedi llarg, és igual,
1: sí,
0: perquè,
1: sí,
0: esclar, segons la
1: llarg,
0: fulla, no?
1: Pot fer llarg com d'un pam, eh?
0: Ah, val.
1: Que
0: molt
1: queda
0: bé.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: amb
0: sí,
1: un
0: sí,
1: farcellet de col ja en tens prou per menjar. Per menjar tu. Després, quan ja ho tens així, fregeixes aquesta carn, o sigui, aquesta col farcida amb la carn, ja dibuixis com el canó, la fregeixes enfarinada i frigida.
0: I frigida.
1: Com ja està una mica rossa...
0: Perdona, no hi ha doncs, perill que això s'obri i se quedi
1: no,
0: tot escampat
1: queda,
0: i
1: queda
0: tot?
1: Queda clavada.
0: No?
1: Queda
0: clavada.
1: Va. Més a la fase, ja com la doblegues, a la fase doblegada així pels costats, uh-huh, i pel mig.
0: Va.
1: Que queda ja, queda compact, com un farcellat, molt, mm-hmm, queda molt bé.
0: Escolta'm, Ventura, i lo que és la col que fas, s'ha d'estendre damunt del màrbol,
1: sí,
0: o aconselles...
1: Sí, no, el màrbol
0: de...
1: o un drap.
0: Un drap.
1: Si no tens el màrbol, hi poses un drap.
0: Bé, més com que els canelons, quasi,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que després de la col, que no ho he dit, el diguéssim, el que és la d'allò de la col, la tonoca, diguéssim,
0: sí,
1: la talles una mica, o l'aixafes una mica, que quedi, clar, que no quedi dura.
0: Clar, perquè després per embolicar
1: després
0: pot
1: per
0: ser...
1: Per embolicar queda dura.
0: Mm-hmm.
1: La pots treure o la pots aixafar.
0: Molt bé.
1: Doncs quan la tinguis feta així, ben fregida, posada amb una plata, i després ja fas l'altre sofregit, i poses el vi blanc, que ja quedi una mica... que queda clara, jo no hi queda, perquè resulta que amb la col, que l'has fregida amb la farina, ja queda compacta.
0: Ah, va, molt bé.
1: Ja com ja la tens feta així, posada així amb la plata, ho tens tot posat, que hagi fet una mica de xup-xup amb el vi, uh-huh, i pots posar si tens cava.
0: Bueno, sí.
1: Si pots posar-hi conyac, pots posar-ho.
0: Sí.
1: Jo dic vi perquè n'hi poses una mica més i queda una mica més de caldo.
0: Ah, va.
1: Perquè faci una mica de xup-xup. Com
0: va.
1: Ja tens una mica de xup-xup, doncs després hi tires el pa ratllat i el formatge ratllat barrejat per sobre. Un cop de forn, uns 10 minutets i fora.
0: Doncs em fa veritat que ha de ser molt bo, eh?
1: És boníssim.
0: Escolta'm, em fa veritat que
1: no,
0: això...
1: Ara, i
0: ja
1: després,
0: sentiria la flaire, eh?
1: I després he dit una cosa, que no ho he dit. El bullir la col i si hi poses una mica de vinagre...
0: De vinagre?
1: Perquè tregui, sí, perquè tregui una mica la fortor de la col. Que hi ha gent que la fortor de la col li fa...
0: Sí.
1: Hi ha gent que no li agrada.
0: Però és que hi ha vegades que quan bullis col sembla que la casa quasi queda una mica impregnada d'aquella mal olor que diem, no?
1: Sí, mal olor.
0: És a dir, el vinagre normal de fer una amanida, ni de poma, ni de res.
1: Una mica de vinagre així al mateix bullir, ja queda bé.
0: Amb el bròquil també pot anar bé tirar-hi una mica de... Ah, perquè esclar, més o menys...
1: El bròquil també té una mica de tirada de fortor.
0: De fortor, eh? De fortor, com els abulls. I a vegades a mi realment me molesta més per l'hora de bullir-la que no pas
1: de
0: menjar-la.
1: Que hi ha gent que a vegades no fa per això, de la fortor que fa el cas del coliflor.
0: I se nota, doncs, això, que no fa tanta fortor?
1: Sí, sí,
0: sí, molt bé, molt bé, molt bé.
1: És un secret, bueno, un secret.
0: Sí, bueno, ho deia.
1: Jo conec feina així perquè se n'és, diguéssim, l'olor del... la fortor de la col i de la coliflor.
0: Després, amb aquests farcells de col, en Ventura, ja, pràcticament, quan tu dius de les fulles més grosses, ja deu ser, doncs, una reacció per una persona, no?
1: Sí, clar, hi ha una reacció. Ja ho fas, ja ho fes. Pots fer el canó, és tipus canoló, com d'un pam.
0: D'un pam.
1: D'un pam.
0: Sí.
1: Que a vegades la gent ho posa així amb cassola, amb un pam, i entens, amb un farcellet d'aquells ja en tens prou per fer un dinar.
0: Està boníssim, eh?
1: No,
0: el formatge deu ser indiferent, no? El que hi posem...
1: Formatge qualsevol, aquest formatge de ratllat, barrejat amb el pa ratllat, poses per sobre així i després al forn.
0: És que jo m'he quedat parada com has dit pa ratllat, eh? Perquè ara pensava que diries una beixamel o alguna cosa així.
1: A més, tens una cosa, amb el pa ratllat i amb el que és que has fet de la farina, ja et queda una mica de salsa una mica compacta.
0: Ah, t'ha quedat això...
1: Ja queda una mica la salseta queda compacta.
0: Clar, perquè esclar, entre el vi, que tu dius, una mica que quedi, doncs, una miqueta de fons, no?
1: El vi ja la tiro més perquè hi hagi una mica de caldo, perquè faci una mica el xup-xup.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Després, sí que deus tenir que tindre la precaució de tindre potser el forn engegat, ja que estigui calent, per fer-li el cop de forn,
1: calent,
0: no?
1: Faig 180 graus, i que és el normal, diguéssim, del que és el forn, normal tirant que es faci el forn.
0: Molt bé.
1: I segons com vagi, doncs el vigiles i si veus que massa fort, el treus abans.
0: Molt bé, doncs Ventura, anem a dir novament els ingredients per fer aquesta col de Brussel·les, boníssima.
1: Una col, la picada, diguéssim, de porc, ceba, tomaca, un got de vi blanc, pa ratllat, formatge ratllat i les farines.
0: Molt bé.
1: I l'oli que correspon de fregir-ho. I després ja ho he dit, si tens pollastre o fetge de pollastre o de conill, també li pots afegir.
0: I podem posar-li. I si no, doncs has
1: després
0: de paté o així.
1: Després això l'has de trinxar una mica amb aquell túrmix. El trinxos una mica perquè quedi barrejat amb la picada.
0: Molt bé, doncs... Bueno,
1: com una carn de canoló.
0: Escolta'm, és un àpat que no sé si molt dels nostres oients és d'aquests que tenen costum de fer-lo, però és un d'aquests àpats que em sembla que molta gent no tenim gaire present, eh?
1: No,
0: ja m'hi poso jo davant, eh?
1: De fet, és un dinar més i menys més aviat d'hivern, que es feia molt... La part de l'Empordà ja molta gent la feia. La part de Vilajuïga, tota aquella part d'allà.
0: Sí, és de deu ser com tradicional.
1: Jo me'n recordo perquè hi havia gent que els agrada que ho feien.
0: Ah, està bé. Bueno, a vegades que segons quines zones es té més predilecció per fer un àpat o un altre, eh?
1: Per fer un àpat.
0: Dic, això...
1: Ja és un tipus de coses del temps de Nadal, temps de Cap d'Any, tot, temps així. Ara també és una mica, no és hivern ni estiu.
0: Sí.
1: Ai, no és ni primavera. Doncs abans de la primavera es pot fer això.
0: Doncs,
1: també ho pots fer, si vols, al mes d'agost.
0: Quan t'assembli, no? Quan t'assembli, quan t'hi vinguin ganes de fer-ho, eh? Quan t'hi vinguin ganes de fer-ho. De totes maneres, és un àpat que està molt interessant perquè, esclar, barregem la verdura amb la carn i, bueno, proporciona, doncs, moltes més vitamines i molt, molt, molt saludable, aquest àpat,
1: eh? Sí, perquè, mira, això de la col mateixa, jo perquè m'agrada. Però mateix ara, veu, jo menjo la col, volem un estudiant Camp d'Olla i no la noto, aquella fruta de la col.
0: No, és veritat. És veritat, sí.
1: No, no, t'ho fan això que... Perquè jo m'agrada molt amb l'escudella i carn d'olla, la col, sobretot la col, el que m'agrada més.
0: Sí, sembla mentida, jo tampoc. Sí, sí. No, no és que sigui d'aquestes persones que m'agradi menjar verdura i la col especialment, però la escudella i carn d'olla també és un dels trossos que m'agrada que m'ho posin, eh? Molt bé, Ventura, acabem ja aquest fogó incidental. Moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.
1: Vinga, fins la setmana que ve, si no vol.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: I parlant d'emocions.
2: 42.
3: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
0: Ràdio.
3: Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
5: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
6: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
0: Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
7: Et transmet molt bones vibracions.

Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.

0: Apuja, apuja la ràdio. Què diu el carrer? Avui farem el joc dels gentilicis. Jo diré una localitat i m'hauran de dir com s'anomenen els seus habitants. Sant Adrià del Besòs.
1: No ho sé, mai ho he vist.
0: Mai t'havies plantat. No.
2: Besonenc?
0: Mec.
2: Adrianenc?
0: Sí.
2: Oh.
0: O Adrianenca?
2: Ah.
1: D'Adri.
0: Clar. I Sant Andreu de la Barca?
3: Espera, a veure,
2: els barquenyos.
4: Sant Andreuencs?
0: I Sant Andreuenca?
1: Madre mía. Se parecen los nombres de castellers.
0: Palau Solità i Plegamans?
2: Els del Palau.
3: Palauta o Palau, no sé.
2: Palauencs?
0: Ahà.
2: Uh-huh.
0: O Palauencas?
2: Oh.
0: I de Ribes de Freser?
3: Ribencs.
0: Ribencs. Riuencs?
3: Ribenc.
0: Ribatà.
3: Ribatà.
0: O Ribatana.
1: Perquè no arribin tard.
0: I Esplugues de Llobregat?
4: Espluvencs.
1: Els d'Esplugues.
2: Esplugui?
0: Ahà.
2: Oye?
0: O Espluguina.
2: Oh.
0: I quina nota et posaries?
2: Ui, un 5 pelat, eh?
0: Un 5 pelat.
2: No, no, va, posem un 7, va. Un 7.
4: Baixa, baixa, bastant baixa.
3: Un 6?
0: Un 6.
1: Un 0.
0: Un 0 patatí.
1: Un menys 0.
0: Ja em perdonareu, però jo no vull marxar d'aquí sense reivindicar el meu gentilici. Déu-n'hi-do!
5: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: llestos.
1: És l'hora del pati.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La Confederació de Sindicats de Llogateres exigeix al Congrés que aprovi la llei d'arrendaments urbans abans que s'esgoti la legislatura. La reforma d'aquesta normativa vol frenar els abusos en el lloguer de temporada i d'habitacions i prohibeix clàusules abusives. Els sindicats de llogateres la van impulsar fa 2 anys, però ha quedat aparcada. Per aquest motiu, la seva portaveu, Carme Arcarazo, exigeix al PSOE que enforci l'aprovació.
4: És crucial que això s'aprovi abans que acabi la legislatura. Ningú sap quan durarà aquesta legislatura, però el que sí que està clar és que l'habitatge és la preocupació número 1 de la població i que és imprescindible que això s'aprovi abans d'anar a qualsevol contenda electoral.
3: Arcarazo ha preguntat al PSOE com pensa derrotar l'extrema dreta si no fa res per resoldre el problema de l'habitatge.
0: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
6: Molt bon dia. El cap de setmana continuarà marcat per la calor, però sí que amb un canvi de patró, un canvi de tendència. A partir de diumenge, la dorsal se'n retira una mica cap a l'est i això farà que augmenti la inestabilitat. Veiem aquestes traces de precipitació. També aquest petit canvi de temps vindrà acompanyat d'un descens de la temperatura, o més ben dit, d'una normalització de la temperatura a partir de la setmana vinent. Deixarem enrere ja aquests valors extremadament càlids que hem tingut aquesta setmana. Dissabte, però, encara continuarem parlant de molta calor, amb un ambient assolellat, un cel serè, si bé, com a novetat, tindrem núvols baixos matinals a les comarques del sud del país. I de cara a la tarda, aquesta temperatura màxima que rondarà 37 graus a les comarques del Pla de Lleida, algunes nuvolades de tarda, algun creixement cap al Pirineu, i també a les Terres de l'Ebre, on la nit de dissabte a diumenge podria caure alguna gotellada. De fet, diumenge, com comentàvem, augmenta la inestabilitat, augmenta també la nuvolositat, amb aquests ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, i també al vespre podrien fer acte de presència a diferents punts del terç oest del país. I l'inici de la setmana vinent vindrà marcada per ruixats i tempestes de tarda, no només al Pirineu, sinó també en altres punts de la meitat nord del país. I pel que fa a la temperatura, no baixarà, no es normalitzarà fins al dimecres, el primer dia de juliol. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergència a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Quina raó mou el teu món?
11: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vilasacra, només tenim sensacions. Què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
12: Home, sí.
13: Vinga, va, comencem!
14: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
15: Ràdio Vilasacra.
16: A continuació, recordant el passat.
17: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
18: Home, un petit especialista, eh?
17: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
18: Sí. El disc jockey de les iaies i dels avis.
19: Volver a querer.
18: Començarem seguidament un nou espai de recordant el passat i recordant el passat amb música. En les vies del comandament del so, Pere González, i un servidor que us para a peu de micro, Josep Pons. Avui encetarem el programa amb la veu famosa del Jorge Sepúlveda. I té tot un reguitzell de melodies gravades i ara n'he triat una que no... O sigui, ell quan la cantava ja feia molts anys que es cantava, que és el títol antic, era El sur de la frontera. El sur de la frontera, que era una melodia country dels Estats Units, que aquí el primer en el país, el primer que la va adaptar en aquell 1940, va ser el Rafael Medina, i ja més tard el van anar gravant altra gent, i entre ells el Jorge Sepúlveda, sinó que aquí, per comptes del sur de la frontera, perquè dient el sur de la frontera n'hi ha moltes de fronteres, i de vegades si no s'especifica, i van posar-hi el títol de Camino de México. Camino de México, i llavors ja s'entén que és a la frontera entre Texas i Mèxic. I llavors ara sentirem en el Jorge Sepúlveda, que ens explicarà aquell cowboy que anava cap a, des de Texas cap a Mèxic, a veure la seva xaparrita.

doncs ja hem anat per el Camí de Mèxic i ara anirem a conèixer un artista, l'Encarnita Polo. Encarnita Polo, que en realitat el seu nom era Encarnación Polo Oliva, i van posar-hi Encarnita, que és un diminutiu d'Encarnación, Encarnita Polo, molt famosa principalment en els anys 60. Era nascuda a Sevilla i estava casada amb un arranjador de melodies i director d'orquestra i compositor, que es deia Weissman, i ara la porto en l'Encarnita Polo amb una melodia de les seves més famoses, el Paco, Paco, Paco. Així ho recordarem.

Doncs hem recordat en Carnet Apolo. I ara vindrà una figura doncs, que està a molts graus allunyada del seu estil. L'estil de la Rina Celi, la noia hot, la noia que anava amb aquelles sabates de suro, que en deien topolinos. Era la noia de moda en aquella postguerra, en aquells anys 40. I en aquells temps passava que hi havia molt de... estava el públic propens a les melodies de zarzuela, les melodies folklòriques de revista, i ella ja gravava a l'estil americà, com a les corrents que venien dels Estats Units, de les orquestres Glenn Miller i companyia. I ara porto una melodia, però d'un autor d'aquí a casa nostra, que es titula Chocolate Chic, un foxtrot a l'estil yankee, a l'estil americà, i el compositor era en Josep Casas Auger, que es va fer famós pel Vall de Rams. La melodia del Vall de Rams, ell el compositor, i el va fer molt famós. I ara vindrà la Rina Celi amb la seva orquestra, que havia tingut, primer havia cantat amb l'orquestra Plantación, amb les orquestres Gran Casino, les grans orquestres de Barcelona, i després va tenir orquestra pròpia, i aquí ve aquesta gravació, Chocolate Chic.

Xocabatxic, que ara com a cosa anecdòtica explicaré que per medi del famós Facebook tinc amistat amb la filla de la Rina Celi. Sí, per mi és un honor tenir amistat amb la filla d'aquesta figura. I ara recordarem una zarzuela que era El Guitarrico. I El Guitarrico, hi havia una jota molt famosa que era La Jota de Perico. Ho havien interpretat moltes figures i ara portaré la versió del famós Marco Redondo, que aquesta zarzuela és molt antiga. Es va estrenar el 12 d'octubre de l'any 1900, o sigui, el primer any del segle XX, i el seu autor

Doncs el Marco Redondo. I ara en portarem una altra, una curiositat per al Marco Redondo. El Marco Redondo va fer una gravació que la va fer durant ja la Segona República, perquè abans de la Segona República jo tinc entès que no haguessin deixat fer. És l'himne de la Marsellesa, de la revolució que va destronar en la monarquia en 1789 a França, i la Marsellesa es va convertir amb l'himne nacional. Doncs el Marco Redondo, en època de la Segona República, va fer una adaptació, va cantar amb una adaptació de la lletra francesa en el castellà. Doncs recordem aquesta curiositat.

doncs la Marsellesa, que arreu d'aquesta revolució m'havien explicat un senyor que es deia de cognom Andinyac, que els seus passats eren nobles, uns nobles que van fugir de la revolució i van poder passar la frontera, perquè llavors, és clar, els nobles eren perseguits, la noblesa, i si ho tenien a mà per la frontera, doncs anaven, jo suposo que devien cap a Itàlia o cap a Suïssa, però també devien anar a Bèlgica, però també devien molts cap aquí, cap al país, i es van establir a Catalunya, i d'aquí que molts cognoms són d'origen francès. Jo havia tingut uns veïns també que havien explicat que també eren descendents, tenien un descendents de gent que havien marxat, de nobles que havien marxat, i em van explicar una anècdota que explicava l'àvia de l'àvia, de que hi havia una noia que tocava molt bé el piano, d'aquests refugiats, diem, ja, com feia anys, i va tocar la Marsellesa, i li van prohibir terminantment que toqués mai més la Marsellesa. Això són anècdotes. I ara anirem recordat, si hem dit, una melodia, doncs, de la França, l'himne nacional, doncs una melodia que no és l'himne nacional, però ve a ser una melodia estàndard o estàndard de Colòmbia. Agáchate el sombrerito y por debajo mírame. Això és una melodia popular de Colòmbia que ritme de bambuco, que el bambuco és un ritme de caire rural i camperol a Colòmbia. Doncs ara vindrà en Carlos Julio Ramírez, que es coneixia més com Carlos Ramírez, amb aquelles pel·lícules que havia sortit, que era morenet i amb una molt bona veu, aquelles pel·lícules que sortien, el Xavier Cugat i totes aquelles orquestres d'aquells temps, el cinema musical dels Estats Units, també van contractar en Carlos Ramírez. Doncs és el que ara cantarà aquest Agáchate el sombrerito. És un ritme molt popular de Colòmbia.

doncs ara deixarem el bambuco i vindrà la Niña Novelera. La Niña Novelera, que es ho cantarà la Lola Flores, que en aquells anys de la postguerra hi havia molta afició a les novel·les. Després hi ha els medis de comunicació, principalment la televisió, ja ho van anar amortiguant una mica, aquesta afició a la novel·la, encara que se'n llegeixen, evidentment. Però llavors també hi havia la novel·la popular, la novel·la sentimental, les novel·les d'aventures, aquelles que venien dels Estats Units, que jo gairebé les tinc totes. Hi havia hagut unes cases que llogaven, i també de com compra-venta, o sigui, quan havies llegit una te la canviava, no podies anar-les a comprar. Jo recordo de molt jovenet en una casa que deien a Can Febicort, Frederic Vilarnau Cortès es deia l'amo, i tenia tot un estoc allà de novel·les. Jo anava a buscar les que m'agradaven, de l'Aviador Villbarns i el Doc Savage, l'Home de Bronzo i la Sombra i el Sèrius Pinrais, i llavors també hi havia les novel·letes de butxaca, que les van fer més reduïdes. Eren unes novel·les bastant voluminoses, i llavors les van fer reduïdes, i això van ser els americans del nord, en la Segona Guerra Mundial. Van llançar una sèrie de novel·les i les van fer així, de tamany reduït, perquè capiguessin en les butxaques dels monos i dels uniformes que portava la tropa americana, i així es podien entretenir llegint i treure escabòries del cap en els fronts de guerra. Això va ser un mer americà, que jo encara recordo que després aquestes novel·les, per les novel·les del Coyote, primer sortien de gran volum i després ja sortien amb edició reduïda. Doncs anem per a la Niña Novelera, que llegia novel·les.

0: con lo que maquila, porque pierdo yo el compás con la niña no malera.
1: Doncs era la niña novelera, que llegia novel·les. I ara recordarem a l'orquestra barcelonina, la Demons Jazz, que porto moltes melodies aquí, perquè interpretava tot tipus de ritmes. I en aquells anys d'abans de la Guerra Civil, en època de la Segona República, les emissores connectaven en les sales de festa on actuaven aquestes orquestres, i llavors totes les llars en gaudien. I ara portaré una melodia d'un autor cubà, l'Eliseo Grenet, que va composar el famós Ay Mama Inés. També va composar Lamento Cubano, La Comparsa de los Congos, etc, etc. Però aquest, l'Ay Mama Inés, va ser un dels seus grans èxits. Doncs ara la posarem. I també ressaltar que dins de l'orquestra de Monjas s'adaptaven els vocalistes que cantaven, s'adaptaven, si era una melodia de caire cubà, doncs posaven accent cubà. I ara ho comprovarem.

Doncs sí, sembla talment que hàgim estat ballant amb l'orquestra de Monjazz en la pista de ball de la Granja Royal. I ara també no ens morem de la Granja Royal perquè hi havia interpretat el famós Rafael Medina. Aquí el portaré acompanyat de l'orquestra d'en Vicenç Montoliu, el pare del Tete Montoliu, amb un d'aquells grans èxits que li demanaven sempre quan anaven a actuar, el Tango de Amor, dels autors Jaimez, que era el pare del Rafael Medina, Rafael Jaimez, sinó que el Medina va posar el segon cognom, Rafael Jaimez Medina, i Julio Murillo, el pare del Medina, i va posar la lletra, i el Julio Murillo la música, en aquest Tango de Amor.

Doncs que bonic el tango de amor. I ara l'Orquestra Gran Casino, la barcelonina Orquestra Gran Casino, de les festes majors dels embalats d'aquells anys. Tothom volia l'Orquestra Gran Casino. I ara vindrà una marxinya brasilenya molt famosa, l'Aurora. I l'Orquestra Gran Casino la va gravar. Era una marxinya que venia del Brasil.

Doncs l'Orquestra Gran Casino i la Marxinha Brasileira Aurora. I ara vindrà la Marxinha Portuguesa. Hi havia les Marxinhas Brasileiras i les Marxinhas Portugueses. I una de les especialistes de les Marxinhas Portugueses era la vocalista Mariola amb l'Orquestra Demon. I ara vindrà la Marxinha Yo Te Quiero Mucho Mucho. I aquesta és portuguesa.

en medio de la pradera, en campos de Portugal, ay, ay, ay.

eren aquelles melodies tan maques i oblidades ja d'aquells anys 40, i el vocalista per excel·lència, el tarragoní Raúl Abril, i el títol Mírame fijo a los ojos.

doncs, després del Raúl Abril ja posarem l'última melodia, que vindrà amb Laredo i sus violines, i el títol Asómate al balcón. I amb l'Asómate al balcón jo ja m'acomiado, i fins al proper programa, que ho passeu bé. Adéu-siau.

0: alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
2: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Ha!

0: pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Molt bon dia. El cap de setmana continuarà marcat per la calor, però sí que amb un canvi de patró, un canvi de tendència. A partir de diumenge, la dorsal se'n retira una mica cap a l'est i això farà que augmenti la inestabilitat. Veiem aquestes traces de precipitació. També aquest petit canvi de temps vindrà acompanyat d'un descens de la temperatura, o més ben dit, d'una normalització de la temperatura a partir de la setmana vinent. Deixarem enrere ja aquests valors extremadament càlids que hem tingut aquesta setmana. Dissabte, però, encara continuarem parlant de molta calor, amb un ambient assolellat, un cel serè, si bé com a novetat tindrem núvols baixos matinals a les comarques del sud del país. I de cara a la tarda, aquesta temperatura màxima que rondarà 37 graus a les comarques del Pla de Lleida, algunes nuvolades de tarda, algun creixement cap al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre, on la nit de dissabte a diumenge podria caure alguna gotellada. De fet, diumenge, com comentàvem, augmenta la inestabilitat, augmenta també la nuvolositat amb aquests ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, i també al vespre podrien fer acte de presència a diferents punts del terç oest del país. I l'inici de la setmana vinent vindrà marcada per ruixats i tempestes de tarda, no només al Pirineu, sinó també en altres punts de la meitat nord del país. I pel que fa a la temperatura, no baixarà, no es normalitzarà fins al dimecres, el primer dia de juliol. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergència a les xarxes socials.
13: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bonpreu i Esclat.
15: Quina raó mou el teu món?
16: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
17: Home, sí.
18: Hi ha infinits moments per gaudir d'una copa de vi català. A la denominació d'origen Catalunya, més de 200 cellers treballen perquè aquests moments siguin únics. Vins amb denominació d'origen Catalunya. Encara no els has tastat?
19: Gent que és feliç fent feliços els altres.
20: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
19: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
21: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
22: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
23: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
24: I parlant d'emocions...
25: 75.
26: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
27: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: Pau, ho has tornat a fer. Has tornat a clavar una cançó. Has tornat a clavar amb Humo, aquesta nova cançó que surt en el disc 50 Palos, i que torna a ser una cançó amb un missatge clar, de text simple i missatge claríssim, i que, a més, té calat, té profunditat pel moment que vius, no?
1: Jo faig cançons per això, perquè tinc necessitat d'expressar i compartir vivències, emocions, sentiments i idees, no? En aquest cas, Humo és una cançó que té a veure molt amb aquests dos últims anys de la meva vida, que han sigut dos anys bastant potents, no diré els més importants ni molt menys, no? Però sí dos anys potents. I és una cançó d'amor, en realitat, una cançó d'amor a una de les meves grans estimades, que és precisament la vida, no? Un dia m'aixeco de matí i, hòstia, em dono compte de que una vegada més una de les meves... un gran amor meu resulta que em fot una patada al cul i té com ganes de marxar, no? I dic, què passa? I em preocupo i m'acolloneixo i escric una cançó doncs això, molt amorosa, que parla d'una possible despedida, no?
0: Com estàs? Aquesta pregunta que et deuen haver preguntat.
1: Sí, és la pregunta.
0: La típica pregunta, buida de sentit, no? Que de cop...
1: Però mira, et faig la resposta, molt bé.
0: Et trobes bé, estàs bé. Ara fa 9 o 10 mesos, no?, que vas acabar a la quimioteràpia,
1: sí.
0: I ha tornat la malaltia. El cangrejo,
1: sí,
0: que dius tu,
1: sí.
0: Ha tornat. No sé si ha tornat abans del que t'esperaves, del que t'havien dit, estava dins dels teus càlculs que això pogués passar, sí, d'aquesta manera.
1: Mira, és com un diabètic, no? Diabètic que es punxa la insulina, no? Bueno, de tant en quant has d'anar punxant insulina. Nosaltres, de tant en quant, doncs, tenim una malaltia que és crònica, també, i de tant en quant, doncs, la malaltia es manifesta, no? Vale?
0: A més, la recaiguda t'agafa un moment d'activitat a tope. Presentes llibre, presentes disc i comença gira. Clar, imagino que això és un motor, també, no?, d'activitat, d'il·lusió i d'escolta, tirar endavant i dir... També és una manera... T'ajuda, segurament, a agafar la malaltia d'una altra manera, no?
1: La recaiguda és la recaiguda. Una recaiguda que ha d'arribar al cap d'un any o al cap de 5 anys, o al cap de 3 anys, o potser els 3 mesos. És més, en el meu cas, hauria sigut molt probable que ja just després de la primera operació m'haguéssim començat a trobar alguna coseta més. Però a dia d'avui porto quasi 2 anys i, per exemple, el colon i el fetge estan nets com el primer dia, no? La qual és molt bona notícia. I després el meu oncogen també resulta que respon a la quimio, que és un oncogen que és un disbarat, no? Llavors, estem preparant tot això... Tu, que els marcadors tumorals han tornat a sortir alts, i al TAC hem trobat un tumoret de 3 centímetres i un parell al costat de 4 mil·límetres. Bueno, què hem de fer? Treure'ls. Doncs traiem-los. I ja està.
0: Ja està.
1: I el divendres passat em vaig a posar la quimio, el 6è cicle, i així en farem fins als 12.
0: A més, tu parles clar. Crec que és un dels missatges que vols deixar, no? Parlar clar, sobretot visibilitzar una malaltia que al final ha d'afectar a una de cada 3 persones.
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: La pel·lícula és... amb uns anys la malaltia del càncer estarà controlada, ¿vale? Però a dia d'avui la realitat és la primera gran malaltia, no, de la societat moderna, és la depressió, és una malaltia psíquica, i la segona és el càncer.
0: Bueno, sí, però sabem parlar-ne com tu en parles.
1: No, perquè ens fa, les malalties greus, com en general, totes aquelles coses, les guerres, totes aquelles coses que van associades a la mort, ens acolloneixen a tope, no? Jo per què he fet visible el tema del meu càncer? Doncs perquè jo vaig passar de ser espectador a protagonista, vale? A més, va ser a l'estiu del 2015, doncs això, que em van dir, hòstia, saps aquest amic, un amic meu, un esquiador super, un tida, li van diagnosticar un càncer, i em vaig dir, hòstia, que fort, no? Joder, doncs mira, és un tio jove, esportista, un tio que està fortíssim, tal i qual, i un càncer. I al cap de dos mesos me'l van diagnosticar a mi.
2: Todo empezó con un leve dolor de barriga. En 20 días pasé de unas pequeñas molestias en el estómago a operarme de cáncer de colon, o lo que es lo mismo, de un tumor maligno en el intestino grueso. El cáncer es como un fantasma que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente. Por eso es importante estar atento. Con el cáncer, lo de más vale prevenir que curar cobra todo el sentido.

0: El càncer és una malaltia que fa patir molt el que, o que fa patir el que la té fins que no sap realment què és el que li passa, però sobretot fa patir molt el teu entorn, perquè a la teva família quan dius, hòstia, jo no sé, pare, tinc càncer, no? El pare que plogués, hòstia, el Pau es mor, no? I de pare tinc càncer a pare em moro, hi ha una diferència bestial. Llavors això ens fa molta por i ens acollonés molt. I a mi em va semblar això, que hòstia, que era tremendo el patiment aquest que provocava sobretot a l'entorn del malalt. I vaig voler intentar, o vaig començar una campanya, per dir-ho així, per intentar desestigmatitzar o normalitzar la situació del càncer, no?
1: Parlar-ne obertament, perquè clar, quan no en parlem, el silenci ens condemna d'alguna manera a la invisibilitat, a ser invisibles i aleshores també a recloure'ns i a patir una mica en silenci, no? I en
0: Mira,
1: solitari.
0: Hi ha una cosa que explico al llibre que és una anècdota que és molt clarificadora, no? I és una senyora que em para un dia, una senyora gran, 80 anys i tal, o més, i em para pel carrer, em fa una abraçada i diu, escolta, Pau, he estat tan contenta de conèixer i he estat tan contenta d'aquesta manera que has tingut de portar l'enfermetat, perquè jo fa 7 anys que en tinc de càncer. Diu, i no els havia dit ni als meus fills ni a les meves amigues.
1: Sí, sí.
0: Llavors ella em va dir, ara que t'he vist, l'altre dia els vaig reunir a casa i els hi vaig dir, i no saps des del moment que els hi vaig dir el pes que m'he tret de sobre, no?
1: Clar, compartir-ho.
0: Els meus certs estimats i el meu entorn diu, ei, tranquils, o sigui, el més important, no m'estic morint. Vale? I a partir d'aquí, no us preocupeu, si hi ha alguna cosa que us tinc que explicar perquè realment sigui important, ja us explicaré, però no feu de la el meu càncer el protagonista de la vostra vida, perquè de la meva vida no ho és, no?
1: Déu-n'hi-do, segur que t'han dit moltes vegades, caram, quina enveja, sí, però... Pau, aquesta actitud amb què ho encares, no? Perquè al final és això, el càncer és una cosa que ens fa por, és un tabú, són paraules dures, difícils, i a més associades amb conceptes, això com dèiem, no? La mort, de seguida, càncer és mort, metàstasi és mort, recaiguda...
0: Si tu vinguessis a una sala de químio, el Pau d'Honest el trobaries a patades. Per què? Perquè és molt difícil de fer entendre a algú que no té càncer com es viu l'enfermetat a algú que la té. Però en general, i no és una qüestió de valentia, i no és una qüestió de... No, és que els que tenim càncer som supermans. No, no, som gent que tenim una enfermetat i que la gestionem. No som herois especials, el càncer tampoc és una lluita, és en tot cas això, un repte més a la vida un obstacle més que et posa a la vida i que bueno, doncs com a malalt has de superar.
1: Què mou Pau d'Honest?
0: La il·lusió. És el gran motor de la meva vida, no? L'amor i la il·lusió.

jo sempre he sigut un tio molt, molt, molt actiu o inclús hiperactiu i molt curiós per la vida. I a més vaig tenir una gran mestra de la vida, que va ser la meva mare, que precisament se la va treure la vida, perquè a ella era, no li interessava gens la vida. Per ella viure era un patiment. Però la seva lliçó va ser estupenda, no? A mi i als meus germans. I, ei, que si us agrada, a tope, no?

0: No sé si ets conscient que en el llibre, parlant de la teva mare i del seu suïcidi, estàs també fent una feina de desestigmatització d'un altre gran tabú de la nostra societat, que és el suïcidi. Costa molt parlar del suïcidi també a la nostra societat.
1: Una altra vegada, no? La por a la mort, no? I una altra vegada estem parlant d'això, de vida i de mort. I t'asseguro que aquell moment, al costat del càncer, bueno, el càncer és com un constipat mal curat, no?
0: Bueno, clar, la mort sobtada és...
1: L'altra va ser, clar, com li dius al teu germà, escolta, és que la mama està morta.
0: Tu ets el gran, et va tocar assumir una mica de rol de
1: mare.
0: De mare, no?
1: Sí, sí,
0: perquè, clar, imagina't. Si és el teu pare, també el pare que queda quan la parella mor, també queda molt tocat.
1: I a més, clar, els pares saben, i més en aquell moment, ara els pares potser estem més preparats per... Ja sabem canviar bolquers, inclús fer un ou fregit i un pa amb tomàquet, però clar,
0: en aquells temps
1: el meu pare, clar, el tio s'anava a treballar i aquest era la seva... I a mi em va tocar fer de mare, imagina't, amb 16 anys, no? Que amb 16 anys era un coet que, vamos, i bueno, doncs vaig fer el que vaig poder, no?
0: M'agrada com en parles, perquè és com que... Has aconseguit com donar-li la volta a una situació que, a més, et va arribar quan tenies 16 anys.
1: A la setmana
0: de fer 16 anys, i tinc la sensació que li has donat la volta a aquesta situació, que al final és molt i molt dramàtica, no? De prendre-ho com una lliçó de vida.
1: Sí, però és que la vida no hem d'estar pels drames, saps?
0: No hem d'estar pels drames.
1: Hem d'estar per les coses guais. O sigui, hem d'estar per les coses que ens il·lusionen. Hem d'estar per la vida. Hem d'estar per estar contents, per ser feliços, per assolir reptes que ens fan il·lusió. A mi m'ha passat coses fortes a la vida, no? Com segurament t'hauran passat a tu. I hi ha gent, moltíssima gent que no té la sort de viure en el primer món com nosaltres, i ens en podíem anar ràpidament cap a la punta del Mediterrani, no? Hòstia, les fan molt, molt, molt, molt més putes que nosaltres. Llavors, hòstia, estem pendents de les coses bones que ens passen i sentim-nos afortunats de les coses bones que ens passen. I no pensem gaire en les altres perquè hi ha una frase que no és que m'encanti, però que té molt sentit. Des del dia que naixem ens comencem a morir, no? Llavors, hòstia, no pensem que el dia que naixem ens comencem a morir. Pensem que el dia que naixem, hòstia, tenim tota una vida per davant, no? I ja ens morirem quan toqui.
0: Arribarà algun dia. Em fa la sensació que hi ha moltes cançons que tenen un punt autobiogràfic, no?
1: Ara, totes.
0: Ara tu deies, a mi m'han passat moltes coses a la vida. Tens aquella cançó del lado oscuro, no? Llevo la marca del lado oscuro. Fins a quin punt és això? Part del teu repertori és autobiogràfic.
1: A tope. O sigui, els artistes, jo no soc un artista, soc un músic, ¿vale? O els compositors, o els músics, o inclús els artistes, ens agrada molt dir que no t'escrivim sobre coses que veiem que passen a la vida, però no són autobiografies per no comprometre'ns, no? I per no exposar-nos en excés. En el meu cas és totalment autobiogràfic, igual que els 50 capítols del llibre, no? Jo faig música, faig cançons, o escric, o en aquest cas he escrit el llibre, perquè tenia necessitat de compartir experiències pròpies o experiències que no he viscut en primera persona però que sí que m'han afectat molt, no?
0: I a més, tal com raja, una de les característiques raja, del llibre és que se't veu gairebé que com si no hi hagués filtre gairebé entre el que estàs pensant i el que estàs escrivint.
1: És que no hi té que ser, i torno a la vida, no hi té que ser. Ens hem de deixar de cuentos, no? Hem de deixar de voler ser el que no som. Hem de deixar de dir el que no volem dir. I al revés, el que hem de dir és el que volem dir, i hem d'expressar el que volem expressar, i quan tinguem ganes d'abraçar algú, abracem-lo, i quan tinguem ganes de petonejar algú, petonegem-lo. No?
0: Intensitat
1: perquè és veritat, perquè són 4 dies i 3 passaron ja. I ho dic no ara des del punt de vista de, clar, és que m'ha passat això i m'he donat compte de... No, això és algo que ho he pensat tota la vida amb major o menor intensitat, però si tu agafes les cançons de cara des dels 20 anys que fa que són coneguts, doncs una mica aquesta idea de la vida ja s'hi veu reflexada, no?
0: La intensitat, el viure amb la il·lusió, no tenir gaire compte en risc, no? Que res ens freni. També t'ha fet viure molt ràpidament?
1: Sí, a vegades amb excés, sí. Això és algo, veus, que no he gestionat bé. Sempre he anat a tope. Soc hiperactiu i sempre vaig a tope, no? I anem a dir, especialment els últims 30 anys.
0: Des dels 20.
1: Sí, anem a dir des dels 20. Llavors, quan vas a tope, moltes vegades et perds detalls. I arriba un punt que inclús acabes vivint el present sense donar, o sigui, sense donar-te compte del que és el que t'està passant. O sigui, realment el teu present és futur i el teu passat és el present. Me recordo dels concerts que, en fi, que més recordo i que si algun dia tinc nets els explicaré. L'avi va tocar al Central Park, no? Doncs me'n recordo estar al cap de 2 dies, estàvem de gira per Estats Units, comentant-ho amb l'Àlex, amb els col·legues de la banda, em diuen, hòstia, que guapo que va ser, que guapo que va ser, és la frase que fèiem servir. Hòstia, que guapo que va ser. O sigui, ara ens estem donant compte del que va passar llavors, perquè en el moment estàvem pensant, bueno, estem aquí, però d'aquí 3 dies tenim no sé què, i d'aquí un mes tornem a casa i no sé quan, i això ha sigut una cagada, sí.
0: També tens una cançó que parla del temps, Tiempo, sí. El que dius, el tiempo no se le habla,
1: sí.
0: Què més diu?
1: El tiempo és una paraula que empieza y que se acaba, que se ve y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa, ¿no? Tiempo

0: Vaig escriure una idea que vaig veure que em creia a tope, però que realment no vaig practicar en absolut, que és tiempo para tiempo para entender, para pensar, sí, para creer, temps per disfrutar... I, hòstia, jo la vida sí que és veritat que durant molts anys he anat massa de pressa.
1: I això t'ha canviat, ara? Amb la situació de la malaltia o d'arribar als 50 anys. Només pel fet d'arribar als 50 anys, que és una edat aquella rodona, no? Sí. que sembla la que bueno, tots parem una mica quan fem un aniversari rodó.
0: Sí que és veritat que amb el tema del càncer, que vaig tenir que parar, vale? I me'n vaig anar a casa i vaig tenir temps per pensar i vaig tenir temps per tornar a viure d'una forma més o menys normalitzada, aquí sí que vaig dir, hòstia, xaval, o sigui, ja, no? O sigui, no pot ser que el teu present sigui el temps que perds pensant en el futur. O sigui, tio, disfruta de la vida al moment. I ara tens bueno, t'acaben de donar un avís molt important, no? Doncs, a més de predicar-ho, ara practico també, no?
1: Què has canviat amb aquests dos anys? Coses que hagis fet que, justament motivades per aquesta sensació de dir, ei, atura't un moment i valora...
0: Tinc un gran amic, que és el Miqui Fortes Arrer, vale? Que a més gran amic és el productor amb el que faig els discos, que també és un tio molt creatiu i hiperactiu i tal, i em va dir una cosa que m'ha encantat. Diu, hòstia, perquè clar, quan et passa això, doncs els teus amics i el teu entorn diuen, ei, tio, tens que parar, perquè el que tu tens és

0: Bueno, doncs ens els han denegat. És molt possible que el dia 1 no tinguem els visats i que no hi puguem anar. I tenim Phoenix, Tucson, tenim que anar a Texas, anirem a Miami, etcètera, etcètera. Bueno, tenim una gira de collons, ¿vale? Si no tenim els visats no la podrem fer. Llavors això que ha sigut un mal de panxa tremendo fa un temps, no? Bueno, doncs ara, si no hi podem anar a l'abril, anirem al maig. No?
1: I aquest és el nou Pau.
0: Bueno, no sé si ho és encara, però aquest és el què, no? Clar. Ja arribarem, ja ho farem, no?
1: Clar.
0: Teguiri, com diuen a Marroc, no? La prisa mata, amigo.
1: Sí.
0: I hòstia, sí, tranquils.
1: Clar, estem parlant de viure més lentament, però és que, clar, vosaltres us han passat moltes coses, com a Jarabe de Palo. Tu parles has dit que has corregut molt, especialment des dels 20 anys, però imagino que des dels 30, que és quan peta la cosa, Jarabe de Palo, us feu famosos, coneguts amb la flaca. Clar, vosaltres heu tingut una carrera, heu estat molt coneguts aquí, però potser no hem estat tan conscients que a Amèrica, tant a l'Amèrica Llatina com als Estats Units, vosaltres heu tingut molt èxit. Fa només dos anys heu fet 60 concerts als Estats Units. Clar, també és difícil, amb 30 anys, ja no et dic amb 50, que potser ho veus diferent, però amb 30 anys, prendre't la vida allò pausadament quan estàs tenint tant d'èxit.
0: Sí, exacte. A més, amb 30 anys...
1: A més, si ets hiperactiu i intens, com dius que ets...
0: I als 30 anys, a més, que als 30 anys ets un disbarat. O sigui, al 16, diguem que vas a tope, però bueno, encara ets un ninyato. Als 20 ja comences a treure el cap, no? Dius, hòstia, que ja em puc pagar jo la gasolina, que al cap de setmana puc anar a esquiar. Però als 30, que ja vius sol, imagina't. I en el nostre cas, cada cop i volta, jo soc músic de vocació. I és la cosa que més m'agrada del món. De cop i volta, en 30 anys, hòstia, que el primer disc que traiem, 2 milions de discos. I comencem a viatjar, imagina't. O sigui, allò era un... En fi, ho comentava l'altre dia amb una amiga meva que vam ser noviets en aquell moment i em deia, hòstia, és que tu eres un cabronàs en aquella edat, però tio, que volies que fos?
1: Clar.
0: Si és que anava com un coet, no?
1: Clar. En el llibre hi ha un recull de fotografies.
0: Això...
1: Això sí o no?
0: Això val una pasta.
1: Això és la lletra, el manuscrit de la flaca.
0: Sí, correcte.
1: És una història...
0: És el primer manuscrit de la flaca.
1: Sí, perquè no és literal. No és literal a com és després la cançó.
0: Deixa'm llegir un moment, a veure què és el que vaig escriure. Perquè les cançons van així, eh? Diu, en la vida conocí, mujer de la flaca...
1: No et reconeixes la lletra, és que hauries d'explicar com la vas escriure.
0: Espera, hòstia, ara voldria buscar... Y en la cara un par de soles...
1: Exacte, i després de la cançó Diego, dos soles.
0: Y en su cabeza la salsa.
1: Que tampoc, vale, això no ho diré.
0: I en la cara dos soles, que si paraules hauran. Bueno, però això ho vaig escriure sentadet al costat, perquè dormíem dos llits separats. Llavors jo la nit anterior li vaig dir ahir...
1: Amb la flaca.
0: Amb la flaca, sí.
1: Amb la flaca, que és una model amb la que vau estar treballant tota una setmana per intentar gravar un vídeo.
0: Un vídeo, això mateix. Llavors dormíem dos dies separats i l'última nit vaig dir, hòstia, per què no dormim junts? I el dius, vinga, va, vine. Em vaig quedar adormit.
1: La dius així, però tu et vas enamorar.
0: Perdudament, sí. Però bueno, en tot cas, això. I llavors em vaig despertar l'endemà al matí, abraçadet, totalment vestit i tal. Em vaig aixecar, vaig agafar un paper i un boli i vaig escriure això.

0: Hòstia, n'ha passat tantes coses, o n'ha passat moltíssimes coses de les quals quasi, o moltes d'elles no ens n'hem adonat. I ha sigut xulo parar, i és el que penso fer ara que tant tenim lío, ¿vale? Però a partir d'any que ve, o sigui, baixo la persiana i agafo doncs tots aquests àlbums de fotos i em dedicaré a repassar la quantitat de coses que hem fet, perquè no em vull perdre res del que ens ha passat i que m'ho he estat perdent.
1: En tots aquests anys la teva filla s'ha anat fent gran.
0: Sí.
1: Ara tens una filla, la Sara, de 13

0: anys, que també és una de les coses que segurament has viscut amb una mitja distància pel fet de tenir la feina i la intensitat del ritme que heu tingut, no?
1: Sí.
0: Clar, amb ella, com li expliques la teva carrera, com li expliques la teva vida?
1: Bueno, per ella la meva carrera ha sigut una putada, vale? I de fet, per ella la música li ha robat al seu pare. Llavors, imagina't, no? Per un nen, el que és tindre un pare músic, quan, per exemple, quan assagen un disc o una gira, que estan amb tots els músics a l'estudi, que tal, és com a Disneylàndia, no? Tu te'n vas allà, hòstia, el bateria t'agafa i et fa tocar la bateria. La meva filla mai ha baixat a l'estudi. O sigui, mai a la vida, només una vegada, crec que va baixar, o dos vegades, va dir, papa, a sopar. Vale? I a concerts, crec que ha anat a dos concerts amb tota la seva vida del seu pare. I el segon, recordo acabar el concert, que era un concert a Madrid, a la plaça d'Espanya, un concert bastant potent, i recordo sortir de l'escenari i veure'l allà amb una cantonadeta, amb una cara amb la llet de collons, i però em va fer una il·lusió, i llavors a buscar l'agafo, papa, mai més tornaré a vindre dels teus concerts, porta'm a l'hotel.
0: Ah, sí?
1: No? I doncs precisament per això, perquè la música per ella ha sigut com una, bueno, un enemic, no? Li ha fotut el pare, llavors ara jo, a veure...
0: T'ha hagut de compartir, la música ha tingut un protagonisme molt important.
1: Sí, però m'ha hagut de compartir amb la música, que ha sigut una part importantíssima dins de la meva vida, perquè jo soc músic, no? És com el que és mariner o el que és camioner. Diu, hòstia, si vols deixo de fer de músic, però clar, que és, deixaré de ser jo. No?
0: Ja.
1: Perquè és ja no només una actitud, sinó també una manera de pensar i una manera de viure, no?
0: I tu la portes aquí.
1: Sí. Sí, sí.
0: Ah, amor serà, eh?
1: Sí.
0: O sigui, el tatuatge sencer,
1: sí, sí, sencer
0: són les dues mans.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: me'l vaig fer per portar-la sempre amb mi, i perquè un dia li vaig dir, aquí sempre, o sigui, encara que el papa estigui fora, el pare, tu sempre estàs amb mi i jo sempre estic amb tu, vale?

0: Escolta, i de la malaltia, com n'has parlat amb ella? Perquè, clar, no sé, no en tinc ni idea, parlo des del desconeixement. Pot ser o molt difícil parlar amb una nena de 13 anys aquest tema, o també pot ser més fàcil del que un es pot imaginar, perquè ens poden arribar a sorprendre els nanos, no?
1: A tope. Els nens, o sigui... vivim un moment que crec que ens estem passant amb el tema de sobreprotegir els nostres petits, no? Creiem que els nens són extremadament dèbils, no? I és tot el contrari. Jo recordo quan era petit que jo crec que mai he sigut tan cabronàs com quan era petit, i tan dèspota a vegades, i tan cruel amb els altres nens de la classe. Nosaltres quan naixem ja sortim dissenyadíssims per sobreviure. I llavors els nens estan preparadíssims. Hi ha una anècdota que l'explicaré perquè em fa molta il·lusió explicar-la avui i no l'havia explicat mai, i és jo dels 2 als 4 anys doncs tornava a girar a buscar la Sara al col·le, vale? I ella sempre està enfadada, o sigui, sortia rient amb les seves amiguetes i tal, i em veia, hòstia, i ja fotia-me la cara i s'enfadava, i va estar 2 anys com castigant-me, no? Llavors, bueno, arribàvem a casa i ja, al cap d'una estona ja es normalitzava l'assumpte. És com quan hi ha 2 nòvios que fa molt que no es veuen, sí. Saps? Allò, hòstia, has estat fora molt temps i ara tal, no? Bueno, doncs, al cap de 2 anys un dia la vaig anar a buscar al col·le i em diu, papa, i dic, què passa, carinyo? Em diu, mira, que tu saps per què quan tu em venies a buscar sempre feia aquella cara i me'n volia a casa la mama i no volia estar amb tu? I vaig dir, per què? Diu, perquè em pensava que ens havies abandonat. Vale? Amb 4 anys.
0: Déu-n'hi-do, 4 anys.
1: Amb la qual et vull dir que no, és que els nens pobrets, no, hòstia, no s'entenen, s'han d'anar amb no ferir-los, no sé què. Cuidado, que els nens estem, perquè jo encara ho soc, superpreparats per entomar qualsevol tipus de vicissitud o de contrarietat a la vida, no? I llavors el meu plantejament amb ella, doncs quan em va passar tot això, va ser doncs explicar-li, vale? I explicar-li amb normalitat, i això sí, explicar-li la veritat. Perquè jo, hi ha una cosa que mai faré amb la meva filla, podré ser més bon pare, més mal pare, educar-la millor o pitjor, jo faré el que pugui i ho faré el millor que pugui, no? Però mai li diré mentides, no?
0: Per endavant, Pau, ens queda capejar la... gestionar la malaltia, com sí, et diguin els metges,
1: sí,
0: i la gira.
1: Sí.
0: I després, quan acabis la gira, aquest compendi que vols fer de records per tenir molt, molt clar, sí, què és el que has viscut en aquests 20 anys últims.
1: Sí, o sigui, tinc ganes de fer una mica una retrospectiva i és una... no sé si dir-ho així, però crec que em quedaré en pau a mi mateix quan ho faci, quan realment faci una bona revisió de lo que han sigut els últims 30 anys, inclús 30 anys, no, 30 no, els últims 20 anys de la meva vida, jo ho vull fer. Però el que realment tinc ganes és d'això, de tornar a agafar les classes de bateria, de tornar a agafar les classes de percussió. Ara m'he comprat un barquet de 6 metres, molt petitet, de vela, doncs anar-me a Formentera a navegar, d'acompanyar la Sara al col·le, d'anar-me de vacances amb ella, de... Sí, tinc ganes de fer vacances. Sí, sí, porto això, 20 anys a tope i, hòstia, ja em toca, no?
0: Pau, no sé si recordes com acaba la introducció al llibre.
1: Com acaba la introducció al llibre? Pot ser algo que diu Senyors i senyors, el color de Go Flores?
0: Efectivament. Et desitjo el millor. Que continuïs endavant i amb molta sort.
1: Gràcies. Un plaer.

0: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball a càrrec de l'orquestra La Monte Carlo, una cluenda de llum i ritme per celebrar el patró dels pescadors. D'amor que arriben a tu en
1: nons. Informació, música, entreteniment.
2: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina, i anònimament. Gràcies.
3: Avui, cal més feina i menys ximpleria. Yeah, yeah,
4: yeah. Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
1: Penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
2: Home!
3: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola, estimats tots. Mira, que perdoneu, però és que jo la paraula últimament la tinc una mica dispersa, tinc el cap una mica pallà. Bé, ningú sap com parar-ho, això. Volia dir-vos una dita. Qui té boca, s'equivoca. Una abraçada molt gran i molt carinyosa per tots vosaltres.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Des d'aquí, carícies d'amor.
3: 100% Empordà.
7: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
8: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
7: El sol de la ràdio.

com és? El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerre tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants, com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor. Malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: I parlant d'emocions.
2: 64.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Laura, t'apuntes al cap de setmana a la muntanya?
3: Ja m'agradaria, però l'única muntanya que m'espera és la dels papers de la renda.
2: No m'ho puc creure, encara no tens un gestor administratiu que t'alliberi de tota la paperassa? Oh, vinga, te'l busco ara mateix.
4: Troba el teu gestor més proper a gestors.cat i comença a gaudir del teu temps lliure. Gestors administratius, l'experiència

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els socorristes demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Es plantegen, per aquests fets, convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en només 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Ramsés Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
2: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estan dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats, això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
1: Per això demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen tornar a convocar una vaga des de l'inici de la temporada el 15 de juny. Han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.

0: No cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Bon dia, bon dia. Us escolto sempre, el que no truco, perquè us escolto cada dia, no us enganyo. I a mi em feia molta, molta companyia. Us ho prometo.
3: Participa amb nosaltres.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
3: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila Sacra, ara mateix, només Ràdio Vila Sacra, 107 FM i punt.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
4: Home, sí.
5: Hola, em dic Esteban Causa, sóc argentí, vaig amb cadira de rodes, vaig sortir de l'Argentina buscant accessibilitat i un amic meu em va recomanar Espanya i jo deia, hòstia, Espanya, que és que no m'agrada molt perquè, bueno, mira, tenim estereotips d'altres països i tal, i vaig dir, mira, ho provem, i el segon dia d'arribar a Barcelona vaig dir, em quedo.
6: Vaig dir, ai, què és això? A un carrer tan petit, estret i fosc, i vivia allà. I doncs vaig pensar, jo no vull viure aquí, jo vull tornar.
7: Jo vull viure, vaig a tornar.
6: I doncs era horrible la primera experiència, però a poc anem bé ara.
7: Sí?
6: Sí.
8: Que a casa meva, ma mare va néixer al sud, a Andalusia, el meu pare va néixer aquí a Catalunya, però s'ha criat mitjà en Suïssa i mitjà aquí a Barcelona.
9: Jo era professora en Filipines i, clar, quan vaig venir aquí feia el que podia per sobreviure. Per exemple, jo vaig anar a uns països que són anglesos. Clar, ho sé parlar anglès. Llavors, cap problema. Però quan vaig venir aquí, clar, que no...
2: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
10: En el sensès de la freqüència modulada, surt el sol.

0: energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilassar.
2: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.
3: Tanca els ulls.
4: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de garnatxa.
5: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
4: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.

0: Empúria Brava quan passis per davant.
1: Mira, para, para.
0: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
2: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
1: Uau!
0: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Els dissabtes al matí, Ràdio Vila-sacra per poder sentir.
5: És entreteniment.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Un viatge en el temps.

0: alguna cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d'Hisenda han arribat a un acord històric, segons el qual l'Estat cedeix unes 63 hectàrees del litoral de la ciutat. Són més de 5 quilòmetres de franja litoral des de la Barceloneta fins a Sant Adrià de Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'acord consolida l'obertura al mar de la ciutat, iniciada amb els Jocs Olímpics del 92, i també la inversió municipal que s'hi ha de fer i que supera els 100 milions d'euros en els pròxims anys. L'alcalde Jaume Collboni ha assenyalat que les actuacions en marxa tenen a veure amb l'adaptació climàtica, el manteniment de les platges i nous espais verds. Tant ell com el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, valoren molt positivament aquesta cessió a la ciutat de Barcelona que feia 20 anys que s'esperava.
2: El fet de que sigui propietat de la ciutat, després de 20 anys de reivindicació i de negociacions, doncs farà que tinguem la plena competència i la plena capacitat de fer aquestes transformacions que ajudaran a poder gaudir de l'espai públic que és la platja i el litoral barceloní. Crec que és un acord històric.
3: Un gran acord que és molt bo per als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, que permetrà que l'administració més propera, l'administració que té una visió de ciutat en el seu alcalde, pugui actuar de primera mà.
1: L'Ajuntament i el Ministeri continuaran negociant sobre altres propietats de titularitat estatal.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: els tòpics que amb el caviar hi ha dues begudes, el vodka i el xampany.
1: Joaquim Vila.
0: Jo em quedo sens dubte amb el xampany. El vodka et cauteritza la boca. Diuen alguns que te la neteja, però si bé no t'aporta gaire bé gust, la brutalitat de l'alcohol et distreu de tota la subtilitat del millor caviar. Xampany millor que cava per la seva major acidesa, i si és un xampany blanc de blancs, no massa envellit, millor que millor. La frescor i delicadesa dels xampanys 100% chardonnay serà un maridatge ideal per un bon caviar. D'entre les marques més fàcils de trobar a casa nostra, escolliu entre un Vilecar Salmón blanc de blancs, un Deutz blanc de blancs, un Delamotte blanc de blancs o un Dom Ruinart blanc de blancs, tots ells entre els 36 i 89 euros.
2: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
3: Cervells Ràdio Vila-sacra.
2: Una finestra oberta,
4: una ventana abierta
2: a un futur sostenible.
5: Etorkizun jasangarribaten ardatz.
6: Una finestra oberta
7: a un futur sostenible.
3: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
2: Tal qual.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Bloc de pares. Avui parlem de...
4: Com educar els pares per acompanyar els fills en la pràctica esportiva. Ens acompanya Albert Puig, coordinador del futbol formatiu del Barça.
5: Eva, me la passeu, us la torno i xuteu, vale?
4: Els pares se'ls pot educar o en aquest punt de la vida ja hem fet tard?
6: Crec, per la meva experiència, que és difícilment canviable. No existeix races, ni cultures, ni intel·lectualitats. Qui pensi que per mi, que un professor d'universitat és més intel·lectual i deixa un fill sense pressió, s'equivoca.
5: Vinga, va.
4: Homes i dones, de la mateixa manera?
6: No, pitjor les dones. La mare és subjectivitat. La mare i els avis són tremendos. El pare, doncs, pressiona el nen, però a la vegada també disfruta de l'esport, del joc, del futbol, del partit. La mare no, és tot exageradament que fa el nen.
4: Doncs sí que ens animes.
5: Aviam, tu jugues.
4: Analitzem més de prop el fenomen, aquesta pressió exagerada que exerceixen alguns pares i mares. En quins esports es nota més?
6: El més gran és els esports individuals. De 16 anys per avall no permetria cap nivell de competició sèria. Sé que molta gent me dirà que no, que això és una aberració, que no sé, però crec que el vol, com altres esports col·lectius, permet la joventut. I altres esports d'èlit, de molt d'èlit, a nivell individual, perden la joventut.
4: Com es dona la pressió dels pares?
6: Tan senzill com a vegades subconscientment. I a molts pares els dic, tu vas a la classe de matemàtiques, tu vas al col·legi justament a mirar, a que no? Si tu no te'n perds un sol entreno, no et perds un partit, què estàs transmitint al nen? És una gran il·lusió. Si aquell dia tu no ho has fet bé, ton pare està trist, que està fent una pressió sobre el nen.
7: Oli, oli, vine aquí.
4: Quins efectes provoca això en el nen?
6: Por a equivocar-se i tristor. Ho veus que no va al partit amb la il·lusió que s'hauria d'anar, que no deixa ser una activitat extraescolar.
8: Vinga, vinga, home, a veure si traieu el Josep.
4: Repassem les regles d'or d'un pare i una mare educats.
6: No tots els dies, però sí una part de dies que el nen entreni sol. El tema assistència als partits. Que de tant en quant els pares i la família hauríem de deixar el nen a la instal·lació i marxar i no veure el partit. I sempre respondre a la pregunta del nen de per què no, doncs perquè tenia coses que fer. Treure-li, sobretot treure-li importància amb el dissabte aquell partit.
9: Us la passeu. Taca.
6: No parlar mai del partit quan s'ha acabat.
5: Vale, bé.
6: Si algun pare és molt nerviós o alguna cosa així, el que recomano és que se'n vagi a l'altra punta de camp on no hi hagi ningú. I sobretot mai criticar un àrbit, ni l'entrenador en públic, ni en privat. Si té algun problema, sempre és en fred, passat uns dies i anar a parlar tranquil·lament amb ell.
4: Albert, i si tot i les advertències algú se salta les regles d'or?
6: Si algun partit de nens petits pues, se veiés una alteració massa de pares, pues, tranquil·lament els entrenadors haurien de parar, dir-li a l'àrbit, parem un moment, anem cap al banquillo i quedant-se'ls mirant. Els nens que es quedin mirant l'actitud dels pares, que es girin i mirin. Un pare li hauria de fer vergonya insultar un àrbit, que això és d'un jugador contrari, li hauria de fer vergonya. I si aconseguim que fa vergonya, tu tens respecte per aquella persona.
5: Us doneu la mà. Las manos, chicos, las manos.
3: Si vols saber més...
4: Mira't el curs 6 contra 6 de Marco Fetolini i Miguel Aguirre o llegeix La força d'un somni, els camins de l'èxit d'Albert Puig.
10: Benvinguts a Radio Vilasacra, emissora líder a casa d'en. Demà m'enxamparàs.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
2: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guarda plegada sota el teu escriptori i també estalvia espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps. Mecànica o elèctrica, tu tries.
4: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuït durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936 396 713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936 396 713. T'esperem!

0: Jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.
2: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca 300. Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? IRB Barcelona.org

0: informació, música, entreteniment.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: 1, 2, 3, 4.

0: I parlant d'emocions.
1: 89. Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
2: El programa dels dijous a la una de la matinada.
3: Novita, Radio Vila Sacra, tot un invent. Soc Doraemon i ho sé de ben ser.

0: piercing és una ferida que, tot i que controlada, causa lesió. Com a part del procés de curació, el sistema immunitari produeix inflamació, però si la inflamació és crònica, pot relacionar-se amb algun tipus de càncer de pell. I tenint en compte que els tatuatges impedeixen detectar-ho visualment i que el melanoma és fosc, complica la seva identificació. Doctor Jordi Mestres, vocal de la Canfic.
1: Els melanomes són lesions malignes i, a més, són lesions fosques. Per tant, davant d'una persona que té un tatuatge, sobretot si són tatuatges molt extensos i amb tintes molt fosques, aquestes lesions poden passar totalment desapercebudes i quan la persona, el pacient, es dona compte, doncs potser estem en un estat molt avançat.
0: Es desaconsella fer tatuatges on hi ha berrugues, herpes, psoriasi o seguir tractaments anticoagulants o immunosupressors. D'aquí la importància d'oferir educació sanitària a les persones tatuades.
1: Molta precaució amb l'exposició solar perquè el tatuatge no els protegeix, per molt fosc que sigui, i que la pròpia persona de tant en tant vagi fent revisions per veure si ha canviat.
0: Estudis internacionals confirmen que les persones amb tatuatges presenten un increment de risc de melanoma d'un 29% comparat amb persones no tatuades. Estudis internacionals confirmen que les persones amb tatuatges presenten un increment de risc de melanoma d'un 29% comparat amb persones no tatuades.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional.

Clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball a càrrec de l'orquestra La Monte Carlo, una cluenda de llum i ritme per celebrar el patró dels pescadors.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
4: Ja, ja.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: WhatsApp.
8: Da Brindisi in Italia, saluti a Radio Villa Sacra, un sacco di emozioni per tutti voi.
6: Ara, ara, sempre, la teva veu.
9: Com dèiem...
10: Notaràs la diferència.
9: Sigues intel·ligent.
11: Fer volar la imaginació.
10: Sí.
12: Eternament.
9: Ai.
10: L'opció dels que en saben.

Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Krusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Krusli, l'expert en civada.

Els pops poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Prop del 40% dels catalans afirmen que parlen amb els seus familiars difunts. Ho revela l'últim baròmetre sobre religiositat del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Aquest mateix estudi també revela que gairebé la meitat dels enquestats asseguren que han pregat almenys un cop l'últim any. El baròmetre també recull que aquesta pràctica no és exclusiva dels que es declaren creients d'alguna confessió. Llegir llibres sagrats és una pràctica molt més habitual entre els evangèlics i els musulmans, amb més d'un 70% dels enquestats, que no pas entre catòlics, que no superen el 20%.
2: La xarxa de comunicació.

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Jo de tu no li donaria més voltes. Fes-te vigilant de seguretat, o escorta privat, o vigilant d'explosius.
5: I on et preparen per tot això?
4: Aquí, a Girona, a l'Acadèmia Bull. Jo m'estic preparant. Vens?
6: Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la Policia Nacional. Informa-te'n a acadèmiabull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Bull, el teu futur comença aquí.
7: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
8: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
9: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
10: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa!
11: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte mobiliari tant de...

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys t'ho esperes, tot es capgira. Però respira.
3: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
2: Perquè tot això no ho has perdut.
4: Que suenen las bandas.
5: El programa dels dimarts a mitjanit.
4: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
6: Per dos dies que hem de viure, no plorem, que més val riure!

0: si tot comença, és esforç i és equip. Et porta a viure històries. Et mou per fora i et remou per dins. T'obre els ulls per somiar despert i per conèixer, per pensar. És una mirada a l'infinit. I també a les arrels, als teus. Quan tu hi ets, pren vida. Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
2: És Ràdio Vila-sacra.
3: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
3: Saltem amb el circ.
4: Impulsem les nostres carpes.
5: Saltem amb la poesia.
4: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
5: you, Impulsem la cultura.
6: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
7: Hola, sóc la Laura Geli. Avui us explicaré una història d'aventures que es diu Geronimo Stilton, el regne de les fantasies. En Geronimo Stilton va anar a les golfes a buscar una cosa. Es va trobar, estava tot fosc i de sobte va trobar una caixa d'or. La va obrir, va aparèixer una porta, va entrar, era molt, molt, molt petita i va entrar. I allà va caminar i es va trobar un gripau. A partir d'aquí va tenir que passar moltes aventures per salvar la reina de les fades, passant per els 7 reines. A mi m'agrada aquest llibre perquè és d'aventures i a mi m'encanten molt els llibres d'aventura i us el recomano molt. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat i us animo a llegir-ho.
1: Comença a haver-hi nivell.

0: són l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan divertida.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
2: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh.
4: Ole.
2: Oh.
4: Ole.
2: Oh.
4: Ole.
0: Edvard Grieg va néixer a Noruega durant el segle XIX. La seva mare li va ensenyar a tocar el piano quan tenia 6 anys. Grieg es va casar amb la seva cosina, la Nina, que era cantant. Els dos junts feien els concerts. Edvard componia i tocava el piano i la Nina cantava. Grieg té obres gravades amb una gramola cantada. Grieg toca després ell mateix. Avui escoltarem la Gruta del Rei de la Muntanya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat

Gaudeix. Respira. Respecta. Als parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa, és aparcar les zones habilitades, és portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme.

¡Voilà! De unido. Un dubte que ens arriba sovint és la paraula mar. És masculina o femenina? El mar o la mar? En castellà és masculina, el mar. En català pot ser femenina i pot ser masculina, el mar i la mar. Si consultes l'Enciclopèdia Catalana, trobaràs...

Diuen la mà, en femení. Al Serrallo, al barri de pescadors de Tarragona, també diuen la mar. Però a Sabadell o a Terrassa, que són ciutats sense platja, diuen el mar, en masculí. No us sembla la mar d'interessant?

0: I parlant d'emocions.
1: 27.
2: Ara que vale. Ja has après a fer pa.
3: Atenció, senyores i senyores, en el culo tengo flores, impresionante.
2: Ara que ja has fet totes les pizzas possibles.
4: Que no tenis mandolina? Pues compraros una.
2: Ara que l'arròs ja no té secrets a la teva cuina.
4: Vaya pinta tiene esto. Estoy flipando en colores, chaval.
2: És l'hora de pujar de nivell.
4: Vamos a gozar como auténticos cocodrilos. Esta es la cocina. La cocina sin chorradas.
5: Tu tens aquesta sensació, també?
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
7: Què dius ara?
6: Sí, sí.
8: Cuina amb la Maria.
9: Bueno, ara us explicaré el lluç. Bueno, el lluç, això és el congelat, eh? Aquestes rodelles de lluç congelat, que és molt i molt bo. A vegades el faig, el deixo descongelar i el faig arrebossat, però a vegades el faig com amb una salsa que ha fotut allà julivert, amb una paella grosseta, esclar que després t'hi quepi, que hi quepi el lluç, jo poso tot el lluç en una escorridora, però això encara que no sigui gaire descongelat, jo el faig igual, eh? Faig la salsa aquesta, poso tall julivert a la paella i vigilar que no es cremi perquè es crema molt de pressa l'all i el julivert. Després hi tiro una cullerada de farina, ben remenat, remenat, una mica d'aigua de seguida, una miqueta de llet i una mica de vi blanc i sal i pebre. I llavors, si queda massa espès, hi afegeixo taiga fins que, doncs, que és espès de la manera que va bé per posar-hi el peix. Res, són, això, ai senyor, són 10 minuts fer el peix d'aquesta manera. Després hi poso els talls de lluç ben planers, ben planers, que amb la mateixa salsa ja queda cobert, és com una salsa verda, i res, del temps de dir com aquell que diu amén, ja el lluç està cuit, ja es pot servir. I a vegades també hi faig el bacallà així, el bacallà aquest congelat. Normalment un cop per setmana em faig, que a casa els agrada molt i molt, i el faig d'aquesta manera també. I encara que no sigui descongelat del tot, mira, com que això és molt calent i ja bull una miqueta, es acaba de descongelar i no perd la substància. I és molt ràpid i molt pràctic de fer. I ja està.
10: Un viatge en el temps.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: L'exigència per fer les coses cada vegada millor és imprescindible en la recerca de l'excel·lència.
3: A la vida tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En un estiu que ja apunta temperatures de rècord, Barcelona posa la tecnologia al servei de la prevenció. L'Ajuntament ha repartit 1.400 polseres entre els treballadors de parcs i jardins que detecten l'excés de calor. Una mena de semàfor personal contra els cops de calor per protegir els qui passen hores treballant a ple sol. Maite Boada.
2: La presumpta mort l'any passat d'una treballadora de parcs i jardins en el seu torn de feina ha canviat els protocols dels treballadors municipals. Entren abans i pleguen abans per evitar l'exposició a les hores de més sol. També s'ha modificat el teixit de la roba que porten i al juny es van distribuir 1.400 polseres, uns mecanismes que explica Pep Llimona, el coordinador de prevenció de l'Institut Municipal, detecten el canvi sobtat de temperatura corporal.
3: Pita, vibra i fa avís lluminós perquè la persona pari, es posi a l'ombra, descansi, s'hidrati i tal.
2: Pels treballadors com Judit Membeyela, la polsera és un avenç important.
4: Sí, perquè a veces tú te estás sintiendo mal y continúas trabajando, continúas, te hidratas, te das cuenta de que estás mareado, sigues hidratándote, però no pares.
2: Amb tot, un 10% dels treballadors no ha acceptat dur aquest mecanisme, encara que se'ls ha explicat que no està connectat a cap GPS i no pot geolocalitzar les persones. També se'l poden treure fora de la feina.
5: Recull de notícies, Ràdio Vila-sacra.
6: Cada 15 minuts aproximadament, una notícia destacada.
7: Ràdio Vila-sacra, al dia, cada dia.
8: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: tu sais. Tu sais.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
4: Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra som amb tu, sempre.
5: I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar.
4: Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i molts més.
5: Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. T'atreveixes a donar el pas? Apunta't i supera els desafiaments.
4: Presenta la teva sol·licitud a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.

0: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
2: Sense de la FM.
3: Tot el que no cal saber quan no ho vol.

0: especialistes en herències.es. Problemes amb la teva herència? Vols renunciar perquè hi ha deutes? Conflictes entre hereus? La vols impugnar? Especialistes en herències.es. T'assessorem, negociem i resolem. I si ho necessites, comprem la teva herència. Especialistes en herències.es. Grup Àries Advocats.
1: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics, camp de futbol indoor, 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids, el primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona, a la sortida Girona Oest de la P7 i també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
2: Pareu bé l'orella.
3: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
4: Reflexionar ens ajuda a créixer.
5: Digue'm.
6: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
5: Dispensem?

0: las frases Dan Ramón.
1: Cadascú sap on li estreny la sabata.

0: elmón.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons a elmón.cat.
1: Busques inspiració?
2: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.
3: És...
4: Ràdio Vila Sacra.
5: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la carnisseria Tramuntana, a la Jonquera, la carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisseriatramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara?

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional

0: Tu creus que els homes són menys actius que les dones?
1: No, dic que n'hi ha uns menys actius que uns altres, i segons l'edat, pues, també és... No? Vale?
2: Home, jo crec que un 40 o un 50%. Perquè jo crec que hi ha moltes persones que pensen que el sexe és només un complement de la parella. En part tenen raó, però deu entendre's una part molt important entre dos que s'estimen i es volen donar, diguem, a l'un i a l'altre. S'han d'oblidar els beneficis que l'acte comporta del sexe, que tothom ho sap, pels nostres cossos. També és una manera de mostrar-se, o sigui, el desig que sentim envers l'altra persona. Ara, és clar, l'únic perillós del sexe és caure la monotonia. Llavors s'arriba a fer-se pesat, no?, perquè és sempre el mateix, i a poc va perdent l'interès, acabant per deixar-ho al costat. Per això, des de luego, les dues persones que estan juntes, fa falta el diàleg i conèixer el cos de la nostra companya per donar i rebre al mateix temps. No pot ser només disfrutar un. I d'aquesta manera confirmarem el que diuen les experts que el sexe no té edat.
0: Quina importància té el sexe a la relació de parella?
3: Un 8.
0: Dins d'una relació de parella, i comptant de l'1 al 10, quina és, segons la teva opinió, la importància que té el sexe?
2: 50%.
0: Hi ha alguna cosa més important que el sexe?
2: Home, la convivència, la bona relació, no? L'estimació.
4: Jo crec que és molt important. Jo diria que quasi un 10. Però, a part d'aquesta puntuació, en quant a aquesta relació específica entre una parella, donaria una puntuació també molt elevada a altres qüestions, no? Però, concretament, si hem de parlar de sexe, penso que és molt important entre una parella que la relació sigui el màxim de bona en aquest sentit concret.
0: Em podries dir algun altre tema que sigui interessant per mantenir una bona relació de parella, a part del sexe?
4: Sí, sens dubte. Per exemple, doncs, la confiança que hi ha d'haver-hi entre la parella, la relació, diguem, que no solament de tipus sexual, sinó afectiva, la relació de carinyo, diguem-ho així, no? d'estimació, pel que comporta, doncs, altres qüestions, no?, que estan relacionades, doncs, amb el respecte mutu, amb la predisposició, doncs, a entendre tots aquests problemes que puguin afectar a la parella, en fi, en totes aquelles coses que afecten a la relació íntima de la parella, no?
5: Molt bé.
0: Quina importància té el sexe amb una relació de parella? Un 8. Consideres que hi ha alguna cosa més important que el sexe?
2: Sí.
0: Què?
5: La convivència.
6: Importància en quin sentit? En la valoració?
0: Si una valoració, per exemple, de l'1 al 10...
6: De l'1 al 10 posaria... Sí, un 8 també.
0: No, un 8 li posaria.
6: Sí, un 8.
0: Creus que hi ha alguna cosa que superi el sexe?
6: Sí, el dia a dia, a l'estar cada dia, la convivència, el que dèiem abans. Jo crec que sí, que és més important que el sexe. El sexe és un complement al dia a dia.
0: Bueno, doncs ja està. El 8. Hi ha alguna cosa més important que el sexe?
7: No.
8: La meitat.
0: Creus que hi ha alguna cosa que superi el sexe?
8: A l'amor.
0: A l'amor sense sexe, per exemple.
8: És un conjunt de coses, sí. Vull dir que l'amor i el sexe. Sexe i l'amor.
0: El 50%?
8: Sí.
9: El 10.
0: Hi ha alguna cosa més important que el sexe?
9: Sí, la relació personal. La comunicació, sobretot.
3: Un 9.
0: ¿Crees que, aparte del sexo, hay alguna cosa que sea igual de importante que el sexo dentro de la pareja?
3: Sí, la comunicación. Igual. Igual es la comunicación que el sexo. Las dos cosas igual.
10: Si no te agrada això, canvia i busca quelcom millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals. Pot ser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
11: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
12: Vine a sentir.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 39.
2: Anem a temes
3: d'Ixmir. I al final he acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

0: és Ràdio Vila-sacra.
1: M'encanta.
2: 012, la millor resposta.
3: Necessites ajuda?
4: Estic provant de menys arxius, però no hi ha manera.
3: I si els puges al núvol?
2: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
4: M'hi apunto.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: 100% Empordà.
6: Em pinxo l'Ivadin, em panxo, vols que et punxi amb un punxó? I em panxo l'Ivadin, em pinxo, punxa'm, però la panxa no.
7: L'erupció a Mucà, Islàndia.
8: Un volcà en erupció provoca l'arribada de molts turistes que s'apropen a la península d'Islàndia a contemplar el volcà de la vall de Gildingadalur.
9: A la península de Reykjavík, és l'oest d'Islàndia, en un país que una mica més del 8% del turisme depèn directament dels visitants estrangers i en el qual la pandèmia ha deixat sota mínims.
10: La lava està causant autèntic furor entre els pocs estrangers vacunats que estan podent arribar a l'illa.
11: Però els experts recomanen als turistes que no s'apropin gaire al volcà. D'aquesta manera, Islàndia està aconseguint més turistes que mai.
10: Ara farem una entrevista a dues persones expertes en aquest tema.
12: Hola, bon dia.
13: Hola, bones.
10: Quines conseqüències hi van haver a causa de l'erupció?
9: Durant les 4 setmanes anteriors a l'erupció, el passat 19 de març, més de 40.000 terratrèmols de diverses consideracions van sacsejar la península de Reykjavík, entre 30 i 40 vegades més que qualsevol altre any. Per sort, l'activitat del volcà no ha causat danys personals ni materials. Ha sigut molt interessant observar com el volcà ha explotat i també veure la quantitat de turistes que hi han arribat.
8: S'està beneficiant el país d'aquesta erupció?
11: Sí, perquè els turistes estan decidint anar cap al volcà d'Islàndia i els aeroports estan guanyant més diners amb la venda de vols cap a Islàndia.
10: Quina va ser la vegada que el volcà va treure més lava?
8: Va ser aquesta vegada o va ser un altre any?
13: No, va ser una altra vegada.
11: Va ser l'erupció del volcà Al-Dahar, que va passar al segle X. Ho sabem fent servir informació treta de les capes del gel i en els arbres.
10: Els agraïm haver atès la nostra trucada. Fins aquí la nostra entrevista i la nostra notícia. Som
9: la Martina,
8: l'Abril,
14: l'Emma
10: i jo, la Cristina.
13: Adeu!
15: Hola, Joan.
16: Hola, Sílvia.
15: Què passa aquest cap de setmana?
16: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La vostra festa.

El present és aquell temps alhora fugaç i permanent. L'únic que vivim. Però en què és impossible pensar-hi, perquè llavors ja has passat o encara ha d'arribar. Viure el present és una proclama tan buida o plena de significat com nosaltres vulguem. Ens ho podem prendre com prosa i com poesia. En trobareu la programació completa al web casadecultura.cat.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Aquesta nit he comprat una dotzena de calçotets d'aquells que feien abans, bueno, abanderado, de los que feien abans, a 3,20 € el preu, i vaig comprar una dotzena. A veure quina relació tinc, o és que jo estic ja més cap allà que cap aquí.
2: La fem entre tots.
3: Mmm, que bo. Mereix una cançó.
4: Digue'm?
5: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
4: Dispensem?

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges. Avui us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, i apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta de nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles, i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina, i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara, que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar, doncs ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics, que hi havia invisibles i que només es veien quan estaven tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, l'eixample principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, i aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint en caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives, i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc., no és així. De fet, el estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'alguna manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, perquè camí de que parlàvem ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Maneirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa, que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina, i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarperessin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Mineirons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Maneirons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: exemple, un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir manairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els manairons. Un conte il·lustrat per Carmen Vernon i per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels minairons, explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte que a més el va començar a picar i arrossegar per terra i bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra, a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Mecenes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'obaga de Capsacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del llom de Capsacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capsacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'obaga de Capsacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del llom de Capsacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, res, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig de Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló, amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors per pista planera fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat fins a acabar de baixar a la collada de Capsacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu. És la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc, per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts, a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurat, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies. No tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polseretes i alcohol. Tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís, són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: El manifest als Jardins Juli Garreta i la marxa pel centre de la ciutat han marcat la jornada reivindicativa de Sant Feliu de Guíxols. Amb motiu del Dia de l'Orgull, des del SAI LGTBIQ+ del Consell Comarcal del Baix Empordà i el SAI LGTBIQ+ de la ciutat d'Anxona han organitzat diverses activitats. L'ABS de l'Escala ha incorporat un nou sistema per al control de la glucosa traçat a les persones amb diabetis del tipus 2, que consisteix en un sensor col·locat al braç i una aplicació mòbil que monitora els nivells de sucre. Els pacients poden consultar les dades a temps real i inclús disposen de previsions per a les pròximes hores i eviten les punxades rutinàries als dits. L'Ajuntament de les Planes segueix apostant per la regulació dels gols pel tal d'anar guanyant any rere any més consciència i respecte al medi natural. Asseguren que cada cop tenen un públic més familiar i planificat. Durant tot l'estiu, tothom qui vulgui accedir a l'espai haurà de fer reserva prèvia i pagar una taxa. Enguany la regulació s'allarga una hora més. L'Espai Gironès ha avançat les rebaixes d'estiu. Ho fan perquè, si no, no poden competir amb la venda en línia i volen incentivar la compra física altra vegada. Unes rebaixes que continuen atraient descomptes especials, tot i quedar bastant diluïdes en els darrers anys. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha iniciat una campanya d'enquestes domiciliàries per completar la documentació de la candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris. L'estudi, que permetrà obtenir una radiografia socioeconòmica més precisa del municipi, busca reforçar les opcions d'accedir a uns ajuts que farien possible impulsar projectes de transformació urbana i social de gran abast. Una de les últimes actuacions finançades pels fons Next Generation a Banyoles ha estat la instal·lació de 3 mòduls amb aparcaments tancats i segurs per una trentena de bicicletes i 2 mòduls més per a una desena de patinets. Amb un cost d'uns 140.000 euros s'han ubicat en 3 punts estratègics de la ciutat. I la piscina municipal al Cau de Castelló d'Empúries ha inaugurat la temporada d'estiu amb un acte festiu que ha reunit veïns, famílies i usuaris dels equipaments de la Fundació Hospital de Santa Llúcia. L'equipament, obert fins al 6 de setembre, ofereix un espai de lleure, salut i convivència amb la voluntat de convertir-se un any més en un punt de trobada durant els mesos d'estiu.

0: Ara, tota la música dels 50 als 70.
1: A la vida, com en el gust, cadascú segons les seves capacitats. I cal entendre i saber conformar-se.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al Baix Empordà, la policia local de Platja d'Aro detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats. Es tracta de lladres multireincidents. Platja d'Aro, Laia Claret.
2: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
3: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
2: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
3: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents, tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment, he vingut aquí, i... no. Es dediquen a això.
2: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la xarxa oncològica europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte està reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Fou el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
7: Per l'institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, lo important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
6: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
2: Agència Catalana de Notícies.

0: informació, música, entreteniment.
1: Rialles per la meva mare.
2: No, no, ja, ja.
1: Pel meu germà. Pel petit de la família.
2: I d'allò.
1: Pel meu xicot.
3: Tela marinera.
1: I per les meves amigues.
4: Una aventura en família.
2: Ah.

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: Mmm, que bo!
2: Els 60.
3: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com EquilibriumCentro.com Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
1: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-510452.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
3: Au,
4: mira que bé.

Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

Ràdio Vilasacra no segueix modes. Ràdio Vilasacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
3: Salutacions, Pau Rovira. Què tal?
4: Com estàs, Xavier?
3: Professional amb coaching integral. M'agradaria saber si en aquest país estem tots ja fins al gorro o què passa?
4: Bé, en aquest país i en tots. Jo crec que és una cosa que tenim bastant incorporada i més amb aquesta societat que tot sembla que va cada cop més de pressa, que hi ha més estrès, que hi ha més pressió, que sempre hi ha problemes, que si hi ha una pandèmia, que si hi ha inestabilitat laboral.
3: Doncs sí.
4: És a dir, hi ha una veritable crisi a la societat que facilita que perdem els papers.
3: I què hem de fer?
4: Hi ha eines que es poden utilitzar segons la situació i que realment ajuden i bastant.
3: Però potser amb la pandèmia la cosa s'ha aguditzat una mica més o no?
4: Sí, però com ara m'agradaria explicar-te, és a dir, en realitat no hi ha res que sigui ni bo ni dolent. Tot depèn de com un s'enfoqui, no? Fent un petit homenatge a en Pau Donés, según com se mire todo depende.
3: Depende del cristal com que se mire.
4: Sí. És una mica això, és a dir, les situacions externes normalment no depenen de nosaltres. Per tant, el que passa és una mica incontrolable. Però el que sí que tenim, diguéssim, el poder, i aquí rau tota la qüestió, és com gestionem el que ens passa.
3: Quan arribes a estar fins al gorro d'alguna cosa és perquè estàs immadur encara?
4: No, al contrari. Revela bastanta maduresa perquè normalment és una cosa que ens indigna, per exemple, una injustícia, per exemple, diguéssim, una cosa en la que nosaltres ens afecta el nostre sistema de creences, els nostres valors, i per tant demostra que tenim un cert compromís.
3: Entenc.
4: Ara bé, no es tracta tant de maduresa, sinó de tenir l'expectativa de que les coses han de ser d'una determinada manera.
3: Ja.
4: I això, diguéssim, causa una frustració, perquè en realitat les coses no són com ens agradarien, les coses són com són. I evidentment podem treballar per canviar-les, però mentre això no passa, hi ha d'haver una acceptació. Que acceptació no és resignació, no és, les coses són així, són injustes, doncs no hi puc fer res. No, es tracta de dir, bé, aquesta és la situació, ho accepto, no tinc cap conflicte amb això, i des d'aquest espai de tranquil·litat, sense estrès, sense estar de polleguera, puc fer i puc actuar molt millor per canviar les coses, que és el cas.
3: Moltes vegades, després de perdre els papers, t'arrepenteixes, no?
4: Sí, és quan la persona, diguéssim, entra en el seu ego,
3: ja.
4: I llavors dius, no era jo, era l'alcohol, era la ràbia, era...
3: I com es controla això? De quina manera?
4: El primer de tot és molt important entendre que normalment, ja diria en un 99% dels casos,
3: sí,
4: no estem preocupats o enfadats per la situació, per la raó que creiem.
3: Ah.
4: És a dir, no és un problema, normalment és la conseqüència del problema.
3: No és el problema, sinó la conseqüència del problema.
4: Sí. Llavors, si jo crec que el problema està en que l'altre porta la mascareta malament, o que l'altre em veig la vorera, o que...
3: Sí.
4: Estic col·locant la responsabilitat del meu enfado, de la meva situació, del meu malestar, en l'altre. Amb la qual cosa ja estic perdent tota capacitat de poder actuar, és a dir, ja no tinc un autolideratge, una autoresponsabilitat. Per tant, el primer de tot és responsabilitzar-me. Jo sóc el responsable del que estic sentint, del que estic pensant.
3: Jo sóc responsable del que estic sentint i del que estic pensant.
4: Sí.
3: Ja.
4: Fins aquí bé?
3: Sí, fins aquí bé.
4: Val. Llavors, un cop jo sóc responsable del que em passa, puc entendre que això no és un problema, sinó que és la conseqüència del problema.
3: No és el problema, sinó la conseqüència del problema. Un moment que ho vaig apuntant, perquè ara sí que ja em començo a liar.
4: M'explicaré.
3: A veure si sóc capaç d'entendre-ho.
4: Normalment la gent, en una consulta, doncs ve perquè té problemes de parella, problemes familiars, problemes de diners, problemes laborals, el que sigui, no?
3: Sí.
4: I sempre s'acaba descobrint que qui no té diners, per exemple, no és que té un problema econòmic.
3: Ah, no?
4: És que té un problema intern que li està generant un problema de diners.
3: Carai, tu.
4: Qui té problemes amb la parella no té problemes directament amb la parella, sinó que té un problema internament ell o ella, que fa que la conseqüència sigui aquest problema de parella.
3: Uf.
4: Per tant, és molt important dir, un moment, jo no estic enfadat per això, no estic enfadat per les mascaretes, pels ciclistes, pel futur, no. Estic enfadat perquè, diguéssim, crec que les coses haurien de ser diferents i això només és la conseqüència d'un problema intern que haig de treballar.
3: No sé si em pots ajudar amb algun exemple.
4: Per explicar-me un exemple, és a dir, si nosaltres plantem una llavor de mala herba, doncs sortirà una mala herba i el fruit serà aquest. I per molt que jo talli, si jo vaig tallant la planta i vaig tallant els fruits,
3: sí,
4: la planta segueix creixent perquè la llavor és la mateixa. l'haig d'anar internament, canviar la llavor, i llavors sí que sortirà, diguéssim, una bona planta.
3: Fàcil no és.
4: En el món, diguéssim, del creixement personal i també de l'espiritualitat, que és més profund,
3: sí.
4: Es parla de que els pensaments inconscients són el que genera els pensaments conscients. Aquests pensaments conscients generen emocions i accions. Aquestes accions, doncs, són repetides, gran hàbit i més endavant un caràcter, i això, diguem que aquestes accions porten els resultats. Si a mi no m'agraden els resultats del que estic experimentant a la meva vida, haig d'anar com més enrere millor, i haig d'anar a canviar la llavor. És com qui no li agrada la pel·lícula del cine i comença a donar-li cops a la pantalla del cine. No servirà per res. Haig d'anar enrere al projector i canviar el rotllo de pel·lícula.
3: Digues, que jo vaig apuntant.
4: Aquest és el treball intern, no?, que intentem fer, d'anar cap a dins i veure, aviam, el problema que tinc és un tema meu. I jo sóc responsable d'això i vaig a gestionar. Un cop hem assumit que som nosaltres els responsables, llavors podem començar a fer. Si no, si estem culpant a l'altre, no, la culpa és del govern, és del clima, és del meu germà, és de la meva parella... Llavors no hi ha res a fer, perquè com que no depèn de mi...
3: Uh-huh.
4: És com aquell que diu, no, n'estem perdut el partit, però perquè l'àrbitre ens ha perjudicat. Ah, llavors no he fallat cap passe, no he fallat cap gol, no he d'entrenar més, perquè la culpa és de l'àrbitre.
3: Estic a punt d'anar a demanar-li perdó a l'àrbitre.
4: Es tracta d'anar, diguéssim, a la responsabilitat.
3: Responsabilitat, bonica paraula.
4: I després, diguéssim, aquí hi ha diverses tècniques. No sé si tenen temps per comentar-les totes.
3: Totes no, perquè a la llibreta només en queda una fulla i tinc que revisar-ho tot perquè vull tela.
4: Una, diguéssim que una de les més fàcils i, diguéssim, una de les més efectives comença a ser treballar la interpretació.
3: Treballar la interpretació. A veure, que sona fàcil aquesta també.
4: És a dir, no és, com dèiem, el que passa, sinó com jo interpreto el que em passa, perquè en realitat les coses són neutres. Si nosaltres veiem una posta de sol, 20 persones veient la mateixa posta de sol, tindran 20 interpretacions diferents. Un dirà, oh, és fantàstica, és daurada. Un altre dirà, bueno, és normaleta. Un altre dirà, doncs és una merda. Però la posta de sol no és ni maca, ni lletja, ni bonica, ni daurada. No, simplement la posta de sol és.
3: És.
4: Sí, i qualsevol situació és. I depèn de com jo l'estic veient, que jo tinc la meva experiència. Per exemple, perdre la feina pot ser vist com una gran desgràcia, pot ser vist com una oportunitat. I persones que amb la mateixa situació de perdre la feina es deprimeixen, inclús acaben amb suïcidi, i persones que davant la pèrdua de feina dius, ostres, doncs ara puc fer el que realment m'agrada, ara puc muntar un negoci pel meu compte, ara puc fer allò que sempre havia volgut fer. Llavors, depèn molt de com interpretem les coses.
3: Ja.
4: Com una oportunitat o com una desgràcia. I això depèn de nosaltres, però no diguéssim, responsabilitzant l'altre.
3: A la fulla em queden dues línies finals, si vols afegir alguna cosa abans d'acabar.
4: Bé, simplement que per molt desesperada o preocupant o de polleguera que sembli la situació, sempre hi ha una solució, simplement es tracta d'observar, d'anar cap a dins i veure que això realment no és el problema, sinó que s'està manifestant perquè nosaltres aprenguem alguna cosa. I d'aquí sempre se'n pot extreure un aprenentatge, sempre es pot millorar, i tot pot ser una oportunitat.
3: Pau Rovira, periodista, coaching, terapeuta, escriptor i col·laborador del programa de TV3 Ofici de Viure. Moltes gràcies, Pau. Fins la propera.
4: A vosaltres. Que vagi molt bé.

0: de rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Hey.
3: Benvingut. Records del meu marit, que m'ha d'estar dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
4: A veure...
5: Hola, nano.
4: Hola, bon dia.
5: Ja està dit.
4: T'ha de sentir la teva veu, eh? De veure't tal l'animat que estàs.
5: Ja està dit. Vale.
6: Me n'alegro de sentir-te.
4: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
5: Ah.
4: Saps que m'explico?
5: Sí, sí.
4: Això sí que és bo.
7: Ja.
3: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu, eh?
4: Més a més, ens trobo que és molt positiu.
8: Això què és?
9: És...
10: el que no hi ha. Tanca els ulls.
11: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva. I'm gonna show you what I'm working
12: with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
2: Els 60.
3: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: D'un estil anem a l'altre.
1: Extra! Extra!
2: Perfecte.
3: Ha ha.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.

0: El cervell humà és una màquina d'encunyar. Si l'alimentes amb ximpleries, obtindràs escòria. Si l'alimentes amb imaginació, obtindràs saviesa. Frase de Santiago Ramón y Cajal.
1: Pareu bé l'orella.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per comprar un habitatge ja es necessiten 9 anys de sou íntegre a Barcelona, el doble que a Lleida, segons l'últim informe del Banc d'Espanya que ens explica en Climent Sabater.
2: En l'última dècada l'habitatge s'ha encarit de mitjana a Catalunya gairebé un 80%, segons l'informe anual del Banc d'Espanya. Comprar ara un pis a Barcelona requereix de 9 anys de salari íntegre. Això a la capital catalana. A Girona es necessita la renda sencera de 6 anys, a Tarragona de gairebé 5 i a Lleida 4 anys de sou. Si parlem de lloguer, la mitjana de renda que hi destinen les famílies s'enfila al 30% a Barcelona, un esforç que és del 23% a Girona i Tarragona i que cau fins al 20% de nou a Lleida. Una pressió a l'alça dels preus derivada de la poca oferta i també de l'ínfim parc d'habitatge públic, que a Catalunya és del 3%, xifra que si bé dobla la mitjana espanyola, queda anys llum del 15% de parc públic de França o Alemanya i més lluny encara del 34% d'habitatge públic dels Països Baixos.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
6: Home, sí,

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ser sempre jove és voler viatjar tota l'estona.
2: És donar-ho tot al gimnàs i que et quedi energia per més plans.
1: Sí, i també saber aprofitar els descomptes que tens a prop teu.
2: Ser sempre jove és tenir el carnet jove.
3: Perquè amb els seus avantatges els plans van que volen. Fes-te la carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine. Generalitat de Catalunya.
4: Els 60.
5: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Seguim. Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Sí, la porta abraçada amb el nostre amic de Madrid, que en cau superbé. Deu estar passejant con sus limusines. I que és un tio supersimpàtic, eh? Si és que una porta abraçada per ell, li deixo un bon rotllo que porta a sobre. Bueno, una porta abraçada a tots, eh? Gràcies.
7: Deixa un missatge.
8: Ràdio Vila Sacra.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.

supermercat online de Bonpreu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de Bonpreu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bonpreu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bonpreu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Creix la preocupació als ajuntaments i també a la patronal de les escoles bressol privades davant la intenció del govern de reduir dràsticament la ràtio alumne-professor a l'etapa del 0-3, tot i que hi ha consens que pedagògicament és la decisió correcta. Alerten que si no s'injecten molts més recursos, això pot suposar la desaparició de milers de places. Soledat Domínguez.
2: El Ministeri d'Educació, atenent les reivindicacions de les educadores i també les recomanacions de la Unió Europea, proposa que cada professional atengui un màxim de 4 lactants i entre 6 i 8 infants, si parlem de criatures d'un o dos anys. Una mesura que, diuen des de Comissions Obreres, milloraria molt l'atenció que reben els menors. És Cristina Brotos, responsable de negociació col·lectiva del sindicat.
3: Podrem incrementar la capacitat d'observació i poder detectar les necessitats educatives de manera precoç, que és molt, molt important.
2: Sense qüestionar les bondats de la mesura, des de la patronal de les escoles privades denuncien que moltes d'elles es veurien abocades al tancament i que això comportaria una reducció de l'oferta global de places. Mireia Bataller és la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants.
4: Hi haurà gairebé 400 llars privades que es veuran abocades al tancament immediat. Això representa uns 22.500 alumnes a Catalunya i uns 3.500 llocs de treball, en un sector clarament feminitzat.
2: També des del món municipal alerten que no es pot plantejar una reducció de ràtio tan dràstica sense transferir més recursos als ajuntaments, que són els titulars de la majoria de les places públiques.
5: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
6: Canviem radicalment de qüestió.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que el seu departament assumirà a partir de l'1 de gener del 2027 el servei de seguiment de les prestacions econòmiques dels joves extutelats. Fins ara la UTE, la Unió Temporal d'Empreses, formada per les fundacions Mercè Fontanilla i Resilis, feien el seguiment de la situació socioeconòmica d'aquests joves. Però aquestes fundacions van ser investigades per l'Oficina Antifrau de Catalunya per possibles irregularitats. Mònica Martínez Bravo.
2: Hem transformat la prestació, que ara es tramita de manera semiautomàtica a partir de dades administratives. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat deixa de tenir sentit. Per tant, anuncio que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTE Resilis Mercè Fontanilles acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca en personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
1: La consellera ha reconegut que s'havien trobat amb una direcció general molt danyada, tensionada i amb molts problemes de gestió, i ha assegurat que les principals deficiències ja s'han resolt.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
5: Intel·ligència Artificial, Ràdio Vila-sacra.
4: Apunta't. És útil. I és gratis.
6: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
4: I no et perdis res.

0: Olli. Olli. Olli.
1: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí,

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: 112, telèfon d'emergències.
1: Ajuda! Algú vist una ambulància?
0: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona a les 24 hores dels 365 dies de l'any i gràcies a les millores tecnològiques, ara gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.

0: desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento... I m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci. Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
1: Vila-sacra, la capital del món.
0: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Si t'agrada l'exercici, va bé anar amb bici.
5: Deixa un missatge.
6: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
7: És maco, això, eh?
8: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
7: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
9: Pareu bé l'orella.

0: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
2: Orelles netes i polides.
3: La maroteca de la

Els humoristes necessiten tres qualitats primordials. La primera, tenir molta memòria. I jo tinc molta memòria. La segona, ser molt atrevit. I jo sóc molt atrevit. I la tercera, ser molt intel·ligent. I jo sóc molt atrevit.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
2: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: Em posarà una canya, sisplau? Amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria. El plaer d'una canya ben tirada.
5: Carrer Monturiol 2, Figueres.
6: La xarxa.
7: No permetis que humilin a companys de classe.
8: Assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
7: Denuncia que cal canviar les coses.
9: K25.
10: Què necessites avui?
11: Volaré. Cantaré. Nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.

0: Ara farem un petit experiment.
1: L'agost els pastura i el setembre els madura.
2: Els nostres dies brillen clars.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: i 55 quilòmetres. I fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org. En la varietat hi ha el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.

0: els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Necessitem que les administracions facin la feina que els hi toca, que és invertir més recursos, més programes, fer més accions per fer present el català en tots els àmbits municipals i en tot allò que de les administracions, en tot allò que afecti qualsevol administració pública en territoris de parla catalana.
4: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
4: Repetiràs.
7: Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900 200.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un supercomputador xinès ha reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Lin Shan i s'ha destronat el capità dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten als ordinadors una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic, i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
2: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
3: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
4: És evident que existen otros mundos.

0: a poc, Ivona Lletra.
1: Sensacions musicals.
2: A l'Alt Empordà.
3: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
4: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
5: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
6: M'interessa.
7: Ara aniràs a comprar el pa amb cotxe. Al quiosc de la cantonada amb què? Amb cotxe. Passejaràs el teu gos pel parc? Sí, amb cotxe.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I quin és el secret, es preguntava tothom. El control? No serà la humilitat? Sense protagonistes, ni cap divinitat.
3: La feina ben feta. Qui no ho recorda? Una cosa molt nostra en els moments de més glòria.
4: Estimar el teu ofici, vigilar cada detall. Va cantar en un poema Joan Maragall.
5: Tot està per fer. Podem aixecar el vol. Tot és possible, escrivia Martí i Pol.
6: Salvador Dalí, Pau Casals, Antoni Gaudí. Des d'aquí, Universals.
7: La Ruscalleda, amb la Cullera. Amb la Ploma, amb Monzó. Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador.
8: Metges, periodistes, mecànics, pintors, fusters, lampistes, músics i escriptors.
9: I quin és el secret? Es preguntava tothom.
10: La passió, la dedicació, l'atreviment, la curiositat i estimar la feina és la nostra creativitat.
11: Són les ganes, treballar fort. Desperta, company, és millor que la sort.
12: No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre, que no ens venci la sort.
13: Si fem les coses com nosaltres sabem, hi ha res

0: I parlant d'emocions,
1: 82.
2: Ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: El capítol d'avui que dediquem al VIH és també necessari posar la mirada al passat, per com va sorgir tot i per entendre una miqueta més el nostre present.
1: 107 de la FM.
2: De tota la vida.
0: Pol, què tal, com estàs?
3: Aquí vosaltres.
0: Leopold, hi ha un virus que marca el col·lectiu LGTBIQ+, és el virus del VIH. Quins són els orígens?
3: Pues mira, aviat farà 40 anys, pues un dia 5 de juny del 81, el Centre de Control de Pandèmies dels Estats Units, es van informar per primer cop d'uns casos de pneumonia per pneumococcis que afectaven als joves homosexuals de Los Angeles. Poc després va ser el New York Times que informava de casos de sarcoma de Kaposi també entre homosexuals però de la ciutat de Nova York. Paral·lelament, aquell mateix any, aquí a Barcelona, i sense cap tipus de mitjà, i per la seva pròpia compte, la doctora Caterina Mieres, al Vall d'Hebron, diagnosticava el primer cas de tot l'estat espanyol.
0: Però si hi ha una cosa que sol passar amb aquest tipus de casos o amb aquest tipus de virus és que mai hi ha una data concreta. Hi ha algun tipus de prova que situï el virus abans? No sé, algun tipus d'anàlisi o prova mèdica?
3: Tu imagina com van anar les coses, que va trigar 17 anys. 17 anys, a trobar-se que ja a l'any 1959 a Kinshasa hi havia una mostra de sang que amb VIH. Això ho va publicar la revista Nature el 98, i més endavant s'ha anat podent determinar que el virus ja existia a finals del segle XIX i que s'havia transmès entre animals i persones a través de lo que diem com a zoonosi.
0: Una malaltia que, per tant, és tan virulenta, per què la sida té una càrrega moral que altres malalties no tenen o no han tingut?
3: Bé, com sempre, qualsevol malaltia que té un origen sexual, doncs immediatament és estigmatitzada, no? Però tu, com t'he dit, fixa't bé, 17 anys en diagnosticar que hi havia un cas abans, no? Però és que el que va passar és que es va trigar molt de temps en reaccionar. I la manca de compromís polític, la nula resposta de la ciència davant d'això, va alimentar tot tipus de teories conspiranoiques, va alimentar el negacionisme i va crear l'estigma. Les tres H's. Homosexual, homofílic i haitià, no? I amb això els que eren així ja quedaven estigmatitzats. Per desgràcia, el dels homosexuals encara segueix fins avui.
0: No han canviat massa les coses, no?
3: No han canviat, no. I com passa moltes vegades amb les pandèmies, doncs en lloc de buscar solucions, el que van anar és a buscar culpables. I els homosexuals poden ser, des del principi, els principals aliments dels que els agrada marcar la ignorància, la por, l'odi i l'odi a la diferència.
0: Abans deies, Leopold, propaganda homosexual. A què feies referència?
3: Sí, mira, com ha passat ara a Rússia, en un moment determinat, Anglaterra, la Margaret Thatcher, va prohibir la propaganda homosexual. I va ser just a l'inici de la pandèmia. I pràcticament fins a l'any 92, en els anys que va estar creixent el virus a Anglaterra, va estar prohibit la propaganda homosexual, que vol dir que a les escoles no es podia parlar amb els nens de temes relacionats amb l'homosexualitat, que no es podien fer campanyes. Les campanyes havien d'evitar completament això quan era el grup que més estigmatitzat en aquest sentit, lo qual va fer que fos Margaret Thatcher fos una de les persones que considerem més culpables de la propagació del virus.
0: I més culpable d'estigmatitzar més un col·lectiu que ja per si ja estava estigmatitzat.
3: Sí.
0: Altres
3: sí.
0: Casos, per exemple, crec que ens podem anar fins a la Cuba de Fidel Castro, no?
3: Sí, bueno, és que també una de les coses que vam passar, hi va haver-hi tota una culpabilització, una hora molt important, va ser Joan Pau II, que va estigmatitzar l'ús de preservatiu, que era l'única eina que teníem llavors per permetre la transmissió del virus. Però altres, com Fidel Castro, senzillament enviava a la població que tenia un diagnòstic negatiu als sidatorios, un lloc on anaven a morir.
0: Què són els sidatorios aquests?
3: Els sidatorios, ja al principi Fidel Castro havia apuntat els camps de treball pels homosexuals amb l'ajuda del seu amic el Che, i a la que va anar a parar molta gent, i no va sortir. I aquí pues, el que va fer senzillament era un lloc on eren apartats de la societat i allà pues, anaven a morir, perquè no tenien ningú tipus de tractament ni hi havia res. Quines conseqüències tenia tot això? La gent no es feia la prova. La càrrega viral a la comunitat cubana o als llocs on passava això augmentava i el risc de transmissió era cada cop més alt.
0: I Leopold, una de les preguntes que un es fa escoltant-te és Europa, veient el que passava a Cuba, mirava cap a una altra banda, perquè m'estàs dient que hi havia com unes espècies de camps de concentració pel col·lectiu.
3: Sí, això a Cuba. Bueno, aquí ja t'he dit, la Margaret Thatcher va fer això, aquí a Espanya, pues, a Catalunya, el govern de Pujol va trigar molt a reaccionar, i va haver protestes al carrer, el govern de Felipe González pues, el va agafar amb el tec pel canviat i tampoc va fer gran cosa, i sobretot l'Església va fer molt de mal amb la campanya total contra el preservatiu, contra qualsevol campanya que informés els joves de com evitar la transmissió d'ovella.
0: I al revés, deies abans, es van fer campanyes en contra, Margaret Thatcher i tal, però al revés, campanyes o gestos en positiu, n'hi va haver?
3: Sí, clar, es va fer gestos en positius, per exemple, la famosa campanya d'aquí a Espanya, de Póntelo, Póntelo,
0: sí.
3: I no de Sida, que, bueno, que va posar a determinats sectors absolutament dels nervis, però també van haver-hi tota una sèrie de gestos molt importants. Potser un dels primers va ser el de Doris Day, just a l'inici, quan encara la gent no sabia com es transmetia, donant una abraçada a Rock Hudson quan estava ja molt malalt i amb la malaltia derivada de la sida molt avançada. Una altra, que curiosament es pot veure en una sèrie que van sobre la corona inglesa ara per televisor, va ser Lady Di anant a un centre de nens que tenien VIH i abraçant-los davant de les càmeres. Sembla que no, però aquest gest desestigmatitzava molt, no? I un tercer també va ser important i que a Barcelona ho vam poder veure, va ser el de Magic Johnson, quan en el 92 va anunciar que era seropositiu, i sent seropositiu va venir aquí a Barcelona, va jugar amb la selecció de bàsquet i va guanyar la medalla d'or.
0: Ara que
3: deies... Com aquest van ajudar molt a desestigmatitzar, encara que estem molt lluny de poder haver aconseguit la total desestigmatització del VIH, clar.
0: Ara que deies el tema de que Magic Johnson va venir a Barcelona, però si parlem del col·lectiu aquí a Catalunya i a Barcelona, quins passos es van fer?
3: Bueno, cap al 87, la coordinadora d'Iniciatives Gai, que després va ser la coordinadora de LGTB, va crear en el seu interior l'associació que era Gais per la Salut, pionera a l'hora de donar respostes a la sida. Els seus membres eren Jordi Petit, que amb el matent s'hi anaven pels locals, el permís dels locals de repartir preservatius, i molta gent quasi bé els tirava pedres perquè ara és, oh, si tot això m'està fent que jo tinc el VIH, no? I d'aquí, d'aquest grup, va néixer Estopsida, van ser els primers que van fer la prova, no? La prova ràpida, la prova del VIH a la població d'aquí a Barcelona. D'allà va sortir Gais Positius, la primera associació de Gais Seropositius de tot l'estat espanyol, que sabeu encara l'Auriga que existeix, i aquests s'havien de reunir allà al carrer Tallers, en el local d'Estopsida, una hora després que tots haguessin marxat, perquè no veiessin qui era seropositiu, donat a l'estima que hi havia llavors, no? I poc després es va crear l'associació Barcelona Checkpoint, que són els que van fer la primera prova ràpida, i també van organitzar el memorial de la sida, que va començar sent
0: sí, de fet...
3: al passeig de la catedral, i ara es fa a Montjuïc.
0: Quin és l'estat actual de la malaltia? Hi ha alguna dada que puguem recordar?
3: Sí, mira, quasi bé un milió de persones mortes per any, o sigui, portem més de 35 milions de morts, un nombre igual de persones infectades, excepte la data que dic, 36-37 milions de persones que viuen amb VIH. Gran part d'aquesta gent no té tractament i tenen una càrrega viral alta. Mentre aquestes persones no es puguin tractar, el virus seguirà avançant.
0: Leopold Estapé, moltíssimes gràcies.
3: Val, adéu-siau.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Miris on miris, i som.

0: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
1: La ràdio acompanya vides senceres.
0: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la

vegades les coses no surten a la primera. Només quan caus et pots tornar a aixecar. Tan sols quan has marxat, sols quan pots tornar. Si no oblides qui ets, mai serà tard per intentar-ho un cop més. Sabem que plorarem i que cridarem i que ens enfadarem, però seguirem endavant. Volem fer-ho amb tu, com sempre. Com sabem que només així és possible. I si ho fem junts,

0: parlem de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
1: El dobro i l'eslovac.
2: El dobro és una guitarra de cordes metàl·liques amb un so entre guitarra acústica i banjo. És propi sobretot del blues i el bluegrass i es caracteritza pel fet que la caixa hi té un disc metàl·lic, el ressonador, en comptes de la típica boca de la guitarra. També se'n diu guitarra ressofònica o ressonador. El nom dobro ve de la primera empresa que va fabricar aquesta guitarra, creada pels germans Dopiera, en anglès els Dopiera Brothers. De les síl·labes inicials d'aquestes dues paraules, do i bro, ve la marca dobro, que porten impresa a la pala. Josef Dopiera era un eslovac que feia violins i va emigrar amb tota la família cap a Califòrnia. Als anys 20 van obrir una botiga a Los Angeles, on construïen i reparaven instruments de corda. Un dels 10 fills, John Dopiera, que quan va marxar d'Eslovàquia tenia 15 anys i no es deia John, sinó Jan, va ser qui va crear el dobro i un dels fundadors de la companyia amb aquest nom. Hem dit que els Dopiera eren immigrants als Estats Units i que en Jan va passar a ser John. Tot i això, no van oblidar la seva llengua d'origen, l'eslovac, que en aquella època, com el català, vivia moments d'efervescència i codificació i que va tenir en Ludovic Stur el seu Pompeu Fabra. Que aquesta família de lutiers s'estimava la seva llengua d'origen ho demostra el fet que amb la marca Dobro van voler fer un joc de paraules en eslovac. Dobro és una suma d'inicials, però a més en eslovac vol dir bo, i el primer eslògan de la marca de guitarres era «Dobro vol dir bo en qualsevol llengua». Així, la paraula dobro consta ara com una de les poques aportacions de l'eslovac a altres llengües, encara que hagi perdut el significat original de bo i hagi passat a anomenar un tipus de guitarra.

0: I parlant d'emocions.
1: 10.
2: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tas de suquet de peix preparat directament per la Cofradia de Pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Pareu bé l'orella.
3: Eh! Eh! Eh! Silenci! Silenci!
4: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
5: Com ser un expert?
6: Avui, a Com ser un expert, tens boig.
7: Roger, mira, mira a través del finestral.
6: Oh, quina paraula.
7: Ho veus? Ho veus o no?
6: Sí, sí. Bueno, no, no veig, perquè hi ha aquesta gruixuda capa de pols que cobreix tot el vidre.
7: Sí, però aquí baix, mira aquí baix.
6: On?
7: Mira, just en aquest mig centímetre quadrat net, que he netejat jo ara, sí. Veus com s'hi filtra un primet però esperançador raig de sol? Veus com rau diagonalment fins al terra del menjador aquest petit bri d'esperança solar?
6: Sí, és un bri de llum, un bri...
7: Saps què vol dir això, eh?
6: Bri.
7: Saps?
6: Sí, això vol dir que... Oh! Benvingudes Bermudes Retro! Oh! Benvinguda gorra de Mr. Wonderful i samarreta d'Edgar Allan Poe de màniga curta.
7: Excel·lentíssim!
6: I aquest outfit de tela i ja estic llest.
7: Oh! Roger, això és una bossa de tela.
6: Sí, ja ho sé, però també se li diu outfit.
7: Outfit és tot el que portes, idiota, que ho entens tot fatal.
6: Com? Outfit vol dir tot?
7: Sí.
6: Però si porto anys dient-li outfit a la bossa de tela i demanant-la a les paradetes de merxa dels concerts.
7: Ho sé perfectament.
6: Vinga, sortim.
8: Nens, què feu vestits així? Que sembleu turistes.
7: Senyora veïna de dalt, anem vestits així perquè, 1, ja fa bon temps i, 2, perquè no ens facin fora del pis.
6: A vostè no li fa bullying immobiliari, al propietari?
8: Sí, clar, però vaig segrestar la seva neta durant unes hores quan sortia del col·legi i ja no m'ha molestat més.
7: Ah. Oh! Se la sap totes, senyora veïna de dalt? És una veritable escalada de violència, això que ens explica.
8: Ho veieu? Com hauríeu d'haver passat una guerra? Que us ho dic sempre i mai em feu cas. I una mica de gana també hauríeu de passar.
6: Mira, jo ara n'estic passant una mica de gana.
7: Doncs va, anem a un food truck, que amb aquestes pintes que portes és l'únic lloc on et donaran de menjar.
9: Adéu, senyora veïna de dalt!
10: Aquesta nit pot ser diferent. Pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.

0: entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. I recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72. Repetim, 647 93 41 72.
1: Montse Valldepérez és astròloga, és tarotista, però sobretot bona persona i l'estimem moltíssim aquí a la ràdio. Montse, benvinguda i molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots.
1: Anem a entrar en matèria, anem a treballar, anem a veure com es presenta esta setmana i també com ho tenen els diferents signes del zodiac. Comencem amb Àries, signe de foc.
2: Comencem en Àries, signe de foc, i que Mart és el seu regent. Pues mira, els d'este signe són els que més moviment tenen, no solament esta setmana, sinó que tenen un any destacadament mogudet, mogudet en tots els aspectes. Per què? Ja vam dir a principis d'any que tindríem un any molt mogut, bon, recordeu? I tenim un any molt mogut, però això generalment, mundialment, un any molt mogut. Àries, precisament, té molts planetes al seu signe. Quan tenim molts planetes al nostre signe és com quan hi ha més moviment. El que jo els dia, que he tingut molta gent a casa, llavors hi havia un moviment que teníem ganes ja de fer neteja. Pues això és el que li passa a Àries. Mira, té Neptú, Saturn i el Sol al seu signe. O sigui que tindrà allà un batibull de planetes que tindrà molts moviments. Unes coses per millor, les altres coses que ha d'arreglar, però moviments en tindrà. Se trobarà una mica més inquiet. Jo sóc Àries i ho noto, que estàs més inquiet, que estàs amb ganes d'arrencar coses que no arrenquen, que... paciència, vull dir, tot això s'anirà posant al puesto.
1: Molt bé, això en quant a Àries. Després d'Àries parlem de Taure, que és un signe de terra i que Venus és el seu regent.
2: Sí, doncs mira, tenen el seu regent passant pel seu signe. Setmana tranquil·la i que poden aprofitar per temes relacionats amb la parella. Que el serà esta setmana molt beneficiós, dedicar més temps a la parella. Penseu que Venus és el planeta de l'amor, de la parella, doncs esta setmana, vinga, dedicar més temps a la parella, que a vegades no m'ho donem compte, i la parella és el que tenim més a prop i el que descuidem més.
1: Molt bé, no? Doncs vinga, Taure, ja ho sabeu, a cuidar la parella. I els bessons, un signe d'aire, Mercuri és el regent de bessons.
2: Pues mira, bessons, serà una bona setmana per començar a renovar actituds. De vegades tenim una rutina al nostre dia a dia que encara que veiem que no és del tot correcte, la seguim, per comoditat. Pues ara és el moment de millorar la nostra relació en el nostre entorn. Mercuri, que ja sabeu que és el planeta de la comunicació, mos ajudarà a fer-ho. O sigui que vinga, prenem mà de Mercuri.
1: De bessons passem a Cranc, que és un signe d'aigua, i la lluna és el regent de Cranc.
2: Sí, doncs mira, no estarà massa de bon humor aquesta setmana els Cranc. Encara que Júpiter els beneficia en molts aspectes, però en el de les relacions, dic Júpiter perquè el tenen al seu signe, però en les relacions estaran una mica ofuscats esta setmana. O sigui que si tenim algun Cranc a prop, no el punxessin massa esta setmana.
1: Molt bé.
2: Fem com un que no veiem el que diu.
1: En estos signes d'aigua, els Cranc, els Escorpí, els Peixos, recordem que són signes d'aigua. De Cranc, sí. Passem al Lleó, que és un altre signe dels de foc.
2: Sí, i tenen el Sol per regent, Més o menys tranquil·lets tindrem els del signe de Lleó esta setmana. No tenen cap planeta pel mig que els pugui fastidiar la setmana, o sigui, una setmana tranquil·leta. Quan no tenim planetes pel mig o planetes fent algun aspecte, doncs ja veiem que és una setmana tranquil·la.
1: Molt bé, doncs vinga, setmana tranquil·la per als Lleó. I per als Verge, signe de terra, com els hi anirà esta setmana?
2: Doncs mira, també tindran més o menys com els signes de bessons, perquè com comparteixen regent, regent també és el seu Mercuri, si el regent està ben aspectat, estaran ells bé, i relacionar-se bé en el seu entorn. O sigui que bastant bé, els Verge també.
1: Perfecte, i a veure els Balança. Els Balança és un signe d'aire, Montse.
2: Doncs mira, també passem a la fase de tots aquests signes, que estaran tranquil·les perquè tenen els planetes o una mica lluny, no els tenen voltant per casa, o els tenen ben aspectats. O sigui que Balança, bé, en el seu equilibri, que és en ells el que els agrada, l'equilibri, el bon ambient, estaran bé, tranquil·lets.
1: Vale. Anem amb un signe d'aigua, com són los Escorpí, signe d'aigua, i Plutó és el regent d'Escorpí.
2: Pues mira, aquí a la cosa ja mos se posa una miqueta més.
1: Ja canvia.
2: El seu regent estarà fent un mal aspecte en Venus. Això què pot passar? Pues això li pot donar que no estigui massa d'humor. Més val que, no, que ho tinguem en compte. Ells per frenar... per frenar al seu costat, però no fer massa cas de les seues sortides de to. O sigui, quan veiem que estan una mica nerviosos, res, com si no els sentiguéssim, perquè llavors ells és quan aprofiten per punxar, que clar, ho sabem, sí. que Escorpí punxa, o sigui que aquesta setmaneta deixem-los tranquils.
1: Molt
2: també.
1: Bé, no els assoreixem, els Escorpí, no deixem-los igual. Anem amb el Sagitari, que signe de foc, que Júpiter és el regent.
2: Pues mira, la Lluna esta setmana passarà pel seu signe i fent un mal aspecte amb Mercuri, Ja sabem, Mercuri és el de la comunicació. Si la Lluna i Mercuri estan mal aspectats, pot ser que els costi expressar els sentiments o que se'ls transversi algun comentari, aneu en compte, perquè no, la Lluna i Mercuri, quan estan mal aspectats, no són bons companys.
1: Veiga, que Sagitari es tira de mala Lluna, Sagitari, diem-ho així.
2: Bueno, no ben bé.
1: A veure.
2: Tere, jo ja saps que ho dulcifico una mica tot, Però la Lluna són els sentiments i Mercuri són com expressem els nostres sentiments, en aquest cas. Com els expressem? Si hi ha un mal aspecte, no sabríem expressar-los bé.
1: Vale.
2: Dis-ho així, que queda
1: vale.
2: més bonic.
1: Vale. Esgarraparem, Sagitaris, esgarraparem. Capricorn, signe de terra, i Saturn és el regent de Capricorn.
2: Pues mira, en estos no veiem res que pugui afectar esta setmana a este signe. Tot controlat, com a ells els agrada, perquè Capricorni també són molt controladors. No sabeu que són molt controladors, són molt treballadors, tot volen controlar-la ells, pues esta setmana seguiran el seu ritme, controlant, però bé, tranquil·lets.
1: Bueno, controlant això sempre, Els Aquari, signe d'aire. Urà és el regent d'Aquari.
2: Pues mira, no els tindrem massa de bon humor, Jo tinc un aquari a casa i dic, ui, avui quan no he vist, dic, bueno, esta setmana haurem d'anar piano, Esta setmana els aquari, mira, este Plutó que tenen el seu signe farà un mal aspecte en Venus i Júpiter, imagina. És un triangle de tensió que diem en astrologia. Tenen un triangle de tensió. Doncs no estaran massa d'humors, perquè quan solucionen una cosa d'una banda, se'ls destorbarà de l'altra. I ells això no ho porten massa bé. Quan se'ls transversa algo, se posen una miqueta allò picantosos.
1: Sí,
2: O sigui
1: sí.
2: Tranquil·litat.
1: Bueno, està bé també conèixer una miqueta més els Aquari. Jo també tinc un i també li diré que ho tingui en compte. I dels Aquari, d'estos Aquaris que tenim plens de peixos, a peixos és un signe d'aigua i Neptú és el regent de peixos.
2: Aprofiteu per acabar de posar en marxa projectes que estàveu començant, perquè encara quan passa un planeta, quan ja passa a l'altre signe, encara et deixa una miqueta de residu a l'altre, que es pot aprofitar. Marte és el que ens dona empenta, el que ens fa lluitar per tot allò que necessitem. Però aquesta setmana encara els peixos podran aprofitar els últims coletazos que diuen en castellà, de Mart. O sigui que, bueno...
1: Bueno, pues moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, ben retrobada, i la setmana que ve seguim,
2: Seguim, que els astres us acompanyen.
1: A tu també.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Història de la ràdio.
5: Història de la ràdio.
6: Una recomanació.
7: A veure, aquest...
8: Tingui. Vaja.
9: I és gratis.
10: Doncs som-hi.
8: Gràcies.
11: Manel Vilaplana, llicenciat en arquitectura. Tinc 4 anys d'experiència.
12: Sònia Garcia, llicenciada en enginyeria informàtica. Treballo des de fa 5 anys.
11: Soc pare des de fa 3 mesos. Avui m'acaben de contractar.
12: Soc mare. Avui no m'han contractat.
11: Ja és hora que dones i homes estiguem al mateix nivell. A igualtat de preparació, igualtat d'oportunitats.
12: A la feina, iguals.
11: Generalitat de Catalunya.
13: I parlant d'emocions...
14: 50.
13: Exacte.
15: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
13: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
9: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
10: Aquesta és la diferència.
7: Oh!
14: Ole!
7: Oh!
14: Ole!
7: Oh!
14: Ole!
15: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
16: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
17: Simplement brutal. Amor.
18: Amb el suport de sexydream.es.
19: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.
4: Benvinguts a Ràdio Vilasacra, emissora líder a casa d'en Pep.
5: I ara demana un desig.
6: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
7: Mare meva, quin somni.
8: La venda ya cayó.
9: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
10: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
11: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
12: Ràdio Vilasacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
13: Hola, Joan.
14: Hola, Sílvia.
13: Què fas aquest cap de setmana?
14: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.
15: En el 107 de la FM.
16: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions...
2: 48.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot i que les classes ja s'han acabat, hi ha qui aprofita l'estiu per continuar formant-se i buscar noves experiències. És el cas de la Sara, una jove de 17 anys, de Sant Boi de Llobregat, apassionada de la biologia molecular. A quart d'ESO va descobrir el programa Joves i Ciència i avui viatja als Estats Units perquè ha guanyat una beca per fer recerca al MIT de Massachusetts, la universitat més prestigiosa del món en ciència, enginyeria i tecnologia. Agnès Valle.
2: Ella va estar treballant a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i va investigar sobre l'epigenètica del càncer. Aquest estudi li ha valgut anar a Boston aquest estiu a fer investigació a laboratoris de gran prestigi.
3: És un laboratori d'un doctor de Harvard, doctor Robbie G. Masner, Dana-Farber Cancer Institute. És un hospital clínic universitari de Harvard. El programa està patrocinat per l'MIT.
2: Què hi farà exactament allà?
3: Jo vaig a fer recerca i enginyeria d'immunoteràpies amb cèl·lules CAR-T.
2: És a dir, que en tumors sòlids només s'ataqui les cèl·lules canceroses i no a les sanes. Passat l'estiu, el seu objectiu és tornar a Catalunya a fer segon de batxillerat i selectivitat i després anar a estudiar la carrera d'enginyeria biomèdica a l'MIT. Entrar-hi no és fàcil, però la Sara és atleta també, velocista, i l'esport li pot obrir la via d'entrada.
3: Ara mateix la situació està molt complicada, temes també diners, és molt car i és molt difícil entrar, però també he estat parlant amb els entrenadors d'atletisme de la universitat i llavors, doncs, si puc entrar a través de l'atletisme, doncs superbé, i a veure si també puc aconseguir alguna beca per anar.
2: Reconeix que compaginar esport, estudis i recerca científica no és fàcil.
3: Manejar l'atletisme, el batxillerat i un article científic és... buah! I clar, jo un cop he acabat l'article científic, aquest el reutilitzaré pel TR, llavors ja el tinc quasi fet.
2: Però l'esport li ha donat valors que li han servit, i molt.
3: Entreno molts dies i moltes hores i també m'ha ajudat molt a lo que és l'organització de l'estudi, perquè sí, la carrera que vull fer té una nota de tall molt alta, i per poder estudiar bé i també rendir bé a l'esport s'ha de tenir molta organització, i m'ha ajudat molt això a nivell de com gestionar-me les hores, també a disciplina, o sigui, el que és anar a entrenar, encara que no vull, també jo crec que

0: Nature o Blood és un èxit excepcional per a un investigador. La Sara, aquest estiu, ja en tindrà dos.
1: El primer és el que vaig fer al Josep Carreras, a leucèmia mieloide aguda, que és un tipus de leucèmia. Després el que faré allà, que siguin tan eficaces per leucèmies i càncers líquids com càncers sòlids, perquè ara mateix no són tan eficaces. És una cosa que poses al currículum. És que ara jo tinc 17 anys i tinc 2 articles i coses que no es fan fins al màster o fins al doctorat. O sigui, no és una cosa que sona a la carrera, és que són coses molt, molt complexes i que és molt guai dir que saps entendre aquestes coses.
0: Doncs li desitgem tota la sort del món i que algun dia aquest coneixement reverteixi en la salut de tots nosaltres.

0: Segur que sabeu sobradament que el canvi climàtic està comportant un escalfament global a tot el planeta. Però com afecta això a Catalunya? A casa nostra també tenim un canvi del clima? Acabats de sortir del forn, tenim uns nous resultats del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens explica precisament què passa amb el clima aquí. Soc la Verònica Couto, la cap de comunicació del Servei Meteorològic de Catalunya, i m'acompanya en Marc Prohom, cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens explicarà una mica aquests resultats del butlletí anual d'indicadors climàtics que ens presenten l'escenari del clima aquí a casa nostra. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: El BAIC, oi? Què és això del BAIC?
1: Doncs el BAIC és un informe, un butlletí que emetem des de l'àrea de climatologia cada any i que és una fotografia el més precisa possible de com està canviant el clima a casa nostra i quines són les tendències que s'estan observant.
0: Quants anys fa que el feu? Hi ha hagut canvis en aquesta trajectòria del BAIC?
1: Doncs el BAIC fa gairebé 20 anys que el fem, des del 2007, i ens ha anat canviant, lògicament, perquè hem anat incorporant noves variables. Al principi eren temperatura i precipitació, però ara ja disposem de més informació i també disposem de més anys de dades. Per tant, tenim una cobertura temporal cada cop més àmplia.
0: I per què és tan important aquest informe anual?
1: Doncs aquest informe el que pretén és fer una fotografia de l'estat del canvi climàtic a Catalunya el més precisa possible, el menys borrosa possible, i per això aquest butlletí vol ser una eina per tots els gestors que fan polítiques d'adaptació perquè tinguin una informació acurada, fiable, i per tant les polítiques d'adaptació siguin més idònies, no? I més exitoses.
0: Ara mateix presentem els resultats de tota l'anàlisi del 2025. Quin seria el gran titular? Què estem veient en el clima a Catalunya?
1: Doncs pràcticament podríem dir que Catalunya és cada cop més càlida, més seca, i gràcies a l'informe d'aquest any també podem afirmar que el vent va a la baixa. Cada cop la velocitat del vent doncs, té una tendència a ser més feble.
0: D'acord. Anem a indagar una mica en cadascun d'aquests casos. De la temperatura. Sobre la temperatura dius que Catalunya cada cop pinta que serà més càlida. Què vol dir això? El ritme està sent molt accelerat?
1: Doncs sí, a Catalunya, com que està inscrit dins de la Mediterrània, doncs és un àmbit on l'increment de temperatura s'està produint a un ritme més accelerat si ho comparem amb el que passa a nivell global. Pràcticament estem parlant de 2 graus d'increment respecte a mitjans del segle XIX. Això comporta, sobretot, que la temperatura màxima és la que s'incrementa a més velocitat i també que tinguem cada cop més extrems de temperatura lligats a nits càlides, nits a dies amb temperatures per sobre els 30 graus, per tant, tota una sèrie d'extrems que cada cop són més freqüents.
0: I és el mateix que està passant a tot el món? Parlaves de la Mediterrània, és el context també global. Com es posiciona Catalunya en aquest sentit?
1: Doncs Catalunya i bona part de la Mediterrània, de la conca mediterrània, està registrant tendències més accelerades. Si a escala global l'increment respecte al període preindustrial està al voltant d'un grau i mig, a Catalunya ja estem al voltant dels 2 graus. Per tant, és un sensiblement superior a aquest ritme d'escalfament.
0: I és un escalfament que només passa a l'atmosfera o també, per exemple, hi ha implicacions al mar?
1: Doncs sí, l'atmosfera lògicament està en contacte amb molts ecosistemes, un d'ells lògicament és el mar, i gràcies a les dades que ens aporta en Josep Pasqual de l'Estartit, amb més de 50 anys de dades, podem afirmar que el mar també s'està escalfant, sobretot la capa superficial a un ritme força accelerat. A capes més profundes no ho és tant, però sí que està responent a aquest escalfament cap a, doncs, al voltant dels 2 graus d'increment des dels anys 70 del segle passat.
0: També veiem que a nivell europeu els organismes explicaven que s'encadenen anys consecutius on les temperatures cada cop es registren més càlides. És el cas també de Catalunya?
1: Sí, un dels elements més característics dels últims anys és que de manera successiva estem superant 2 graus la mitjana per sobre del període de referència del 1961-1990. Això no s'havia produït abans, per tant estem encadenant 4 anys consecutius i això ens marca doncs, un canvi de paradigma que no s'havia produït fins ara.
0: Aquest augment de temperatures, aquesta calor, té també implicacions en la precipitació? Cada cop hi ha menys pluja? Què hi diu el BAIT al respecte?
1: Doncs respecte a la precipitació, les conclusions no són tan rotundes com amb la temperatura. Sí que hi ha una tendència cap a la disminució, però falta més, podríem dir, significància estadística en aquest valor. Sí que, si ho fem un zoom a l'estiu, la precipitació sí que tendeix a una disminució del voltant d'un 33% des de mitjans de segle XX. I en àmbits geogràfics, sobretot és el Pirineu, el sector que més està registrant aquesta disminució.
0: Uh-huh. I està relacionat amb la sequera? O també és menys robusta la dada, o la sequera sí que estem veient canvis, un augment, una intensitat, com en ocasions es diu?
1: Doncs, de fet, és un dels extrems lligats a la precipitació que hi ha més consens que sí, que s'estan incrementant aquest fenomen de les sequeres, que per altra banda és un fenomen propi del nostre clima. Però en els darrers anys, els darrers 50 anys, hem observat que cada cop és més freqüent, són més freqüents els episodis de sequera, duren més, i per contra els períodes humits cada cop són més curts i els superàvits cada cop són menors.
0: Mm-hmm. Comentaves que per primera vegada s'analitzen les dades de vent. Què ens diu respecte a Catalunya? Comentaves que potser és menys ventós, però què vol dir exactament això? Què estem trobant al respecte?
1: Mm-hmm. Doncs és una novetat d'aquest any, del BAIT 2025, el fet que hem registrat des de 1998, que comencen els registres homogenis, una disminució tant en les ratxes màximes de vent com en la velocitat mitjana. I es xifra al voltant d'un 5% per decenni de disminució. Un aspecte molt destacat és que els àmbits del país que són més ventosos, com són l'Empordà i les Terres de l'Ebre, cada cop registren menys episodis de vent fort. I això, doncs, està lligat a possibles canvis en la dinàmica atmosfèrica o també una debilitació potser de les brises que durant l'estiu també s'està observant.
0: Mm-hmm. Hem parlat de temperatura, precipitació, vent, però potser les persones que estan seguint aquesta entrevista es pregunten: a mi això com afecta? Quines implicacions té per la ciutadania aquests resultats del BAIT?
1: Doncs hi ha uns efectes molt clars, sobretot si parlem de l'increment de temperatura i amb la proliferació de cada cop més extrems de calor. Això té un efecte sobre la salut molt evident i que està molt ben estudiat, sobretot en aquelles persones que pateixen certes patologies que estan sotmeses a un risc més accentuat. També s'estan produint canvis en l'agricultura. Lògicament, amb un augment de la temperatura, també els cops de calor que afecta el raïm, per exemple, doncs tens uns efectes molt més forts i que afecten la collita. Molts altres aspectes lligats amb turisme, per exemple, doncs estan afectats per la dinàmica atmosfèrica, i per tant el BAIT proporciona el màxim d'informació per tenir un lligam entre aquesta tendència observada i quins efectes té en determinats sectors.
0: Mm-hmm. Entenc que a més de la temperatura també hi han conseqüències visibles amb aquesta disminució del vent. Uh-huh. Quines serien?
1: Doncs el fet de que tinguem cada cop una velocitat del vent mitjana més baixa comporta que, o pot comportar, que l'eficiència de les brises a l'hora de dispersar els contaminants en episodis de contaminació sigui menys efectiva. Per tant, també tindria un efecte sobre la salut. O també el fet de que tinguem menys brises o que siguin a velocitats més modestes, doncs té menys capacitat de refredar durant l'estiu les brises d'origen marítim. Per tant, sí que té unes conseqüències que anirem, doncs, en els propers bikes confirmant i poden tenir, doncs, conseqüències més clares.
0: Mm-hmm. Més enllà dels efectes sobre les persones, en el butlletí anual d'indicadors climàtics del BAIT també analitzeu els efectes que hi ha sobre la fenologia, sobre altres espècies com fauna i flora. Quins són aquests canvis que esteu ara en les dades que us mostren?
1: Uh-huh. Doncs gràcies a la FENOCAT, a la xarxa fenològica, podem determinar quins canvis s'estan produint com a conseqüència especialment de l'increment de temperatura. Un dels efectes que estem veient és en determinades espècies vegetals com l'olivera, que s'està avançant la maduració del fruit. Això comporta un efecte sobretot en l'àmbit agrícola, en l'avançament de la collita, i també en determinades espècies migratòries, ocells, estem veient, per exemple, un avançament. Aquest és el cas de la puput, que s'avança a la seva arribada gairebé una setmana i mitja.
0: Mm-hmm. D'acord. No sé si vols afegir res, Marc.
1: Gràcies, jo crec que està prou bé.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí, exacte, a consultar-lo. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades del BAIC que avui hem presentat ja estan disponibles per tothom. Les trobareu a la nostra pàgina web, www.meteo.cat. També al repositori de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, on trobareu tots aquests continguts explicats de manera amena. Moltes gràcies i bon dia.
2: Pot ser part del canvi. Thank the morning for bringing you.

0: Espai gastronòmic
1: Zona Firal.
0: El restaurant del teu dia a dia i dels millors partits de futbol. La Lliga, la Champions, el Girona, el Barça, mentre gaudeixes d'unes bones tapes o un bon plat. Com a tu, a nosaltres també ens apassiona el bon futbol. Espai gastronòmic
1: Zona Firal. Carrer de Alemanya 21, Figueres.
0: Com a casa teva.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Vila Sacra, la radio que experimenta.

0: censurar Radio Vila Sacral lo antes posible porque es excesivamente original y no se puede ser tan original. A ver si tendré que volver a ser presidente para encerrarla definitivamente.
1: I parlant de mocions.
2: 66.
3: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
4: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
5: Vinga, som-hi!
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, bon dia. Vaig anar a un lloc i almenys com a 6 persones van dir que t'escoltaven i com et trobaves i dic... Mira, una, jo els dic ràpid, tu no es diu Montse, l'altra noi que es diu Lluís, el marit d'una que es diu Montse, tots aquests ho escolten, són tallers i tot, mecànic, eh? No, i ho escolten sempre, eh? Està, jo ja els he dit perquè vaig dir, ho diré per antena que ho escolteu i feu el favor de trucar i no sé, ja què faran. I ja ens veurem demà.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
3: Carai.
4: Per evitar l'efecte tafaner.
5: És impossible fer-ho tot.
6: Ara,
7: jo ho dic aquí,
6: ara.
8: Això és de riure. No.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà. Aixi de clar.

0: L'informe anual de Human Rights Watch constata un avenç de l'autoritarisme arreu del món que amenaça l'ordre internacional conegut fins ara. L'ONG de Defensa dels Drets Humans posa èmfasi en la situació als Estats Units. Segons aquesta organització, l'inici del segon mandat de Donald Trump a la Casa Blanca està marcat per atacs sostinguts als pilars de la democràcia. L'informe anual de Human Rights Watch afirma que aquestes pràctiques s'alineen amb el supremacisme blanc i per això denuncia un marcat gir cap a l'autoritarisme al país. Sentim el director executiu de l'ONG, Philippe Volopio.
1: Veiem un ambient hostil als Estats Units i un declivi molt pronunciat del que podríem dir qualitat de la democràcia en aquest país, però no s'ha aturat a casa seva i estem veient que els Estats Units ja no donen més suport a les regles globals.
0: L'organització també alerta de l'expansió d'un racisme desbocat a Europa que normalitza, diu l'informe anual, la retòrica dels partits d'extrema dreta, que cada vegada tenen més suport. El text també relata com Israel ha intensificat actes de genocidi i neteja ètnica contra els palestins i recorden que l'Iran ha executat un nombre rècord de presoners.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
1: A veure,

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
2: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
5: I parlant d'emocions.
6: Sent.
7: Vale.
8: Salut i humor.
9: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
10: Sabíeu que els ous, els bolets, els tomàquets, el marisc o les llenties ens poden ajudar a reduir l'estrès? Avui us proposem endinsar-nos a la cuina no només per aprendre algunes receptes noves, sinó també per aprendre a viure més relaxats. Tot seguit parlem de la cuina antiestrès. La cuina antiestrès, aquest és el títol d'un llibre de 3 experts en alimentació, Carme Pardo, Maria d'Altura Bobet i Joaquim Agulló. El senyor Agulló és enginyer químic i ha treballat a la indústria alimentària durant 30 anys. Mm-hmm. Gràcies per acompanyar-nos.
11: A vosaltres, per invitar-me.
10: La premissa d'aquest llibre que avui presentem és que cuinar relaxa i mm-hmm. que la cuina per si sola ja és desestressant. Mm-hmm. Per tant, si ens trobem en situació d'estrès, ràpidament cap als fogons.
11: Bé, això seria una lectura ràpida del tema, però sí que pot ajudar a relaxar-nos el fet no només de cuinar, sinó el preparatiu que fem per cuinar. O sigui, jo començaria parlant d'anar al mercat, de triar els aliments, de parlar amb la gent dels mercats. Jo recomano anar als mercats i tenir coneixences amb els pageses, amb els peixaters, amb els verdolers, etc. Triar el menjar, com he dit, triar les matèries primes, després portar-les a casa, preparar-les, pensar en el plat que volem fer i observant mentre anem fent el plat com es van transformant les matèries primes que hem posat en el producte final, que és el menjar. Una vegada el menjar està preparat, també és molt important no menjar-se a peu dret, a la cuina, als fogons, sinó tenir una taula ben parada, tenir un vi adequat, tenir la companyia adequada, tenir, en fi, tot un entorn que faciliti el fet de disfrutar del plat que has preparat a la cuina.
10: Tot això requereix sí. molt temps i sovint les persones estressades, malauradament, són les que van més a correcuita, al dia a dia, complicacions.
11: Exacte.
10: Com es combina una cosa i l'altra?
11: Això és igual que la persona que diu que no té temps de llegir i no llegeix mai. Això no dic jo que s'hagi de fer cada dia, però si una persona està estressada i d'alguna manera vol treure's aquest estrès de sobre o vol viure millor, es pot preparar doncs, un cap de setmana o 2 caps de setmana o 3 caps de setmana o 4 caps de setmana al mes i fer-ho durant el dissabte i diumenge, cuinar per ell o per ell sol o per la seva família o per la seva nòvia o pel seu company, etc. Vull dir, ho pot fer-ho sempre, hi ha temps per fer les coses si es volen fer.
10: Al llibre presenteu un seguit de receptes, una cinquantena, i en cada recepta agafeu els elements que són reductors de l'estrès.
11: Sí,
10: a grans trets, quins aliments ens poden ajudar?
11: A grans trets, els aliments que poden... el procés de l'estrès no és més que una reacció de l'organisme davant d'un fet extern que ens aclapara. Pot ser un fet ambiental, pot ser un fet, un problema de feina, etc. Llavors l'organisme reacciona davant d'aquest fet, no? I hi ha el que en diem l'estrès agut i l'estrès crònic. L'estrès agut és bo, perquè fa que reaccionem i que actuem. Però l'estrès crònic no és bo. Per què no és bo? Doncs perquè quan es produeix un estrès, l'organisme reacciona, i reacciona al sistema cardiovascular, reacciona al sistema endocrí, reacciona al sistema respiratori, al sistema digestiu, enviant una sèrie de respostes per actuar sobre el problema de l'estrès, no? Si es fa crònic, què passa? Doncs que tots els elements aquests endocrins cardiovasculars actuen sobre els teixits humans i el que fa és que ens sentim malament, que ens puja la pressió, que ens tenim mal de cap, etc. Aleshores, nosaltres hem trobat uns elements, uns nutrients, que d'alguna manera fan que es rebaixi aquesta secreció hormonal per part de, en el moment de l'estrès. Aquests productes són tipus sals minerals, magnesi, per exemple, vitamines, tots els complexos de vitamina B, alguns aminoàcids, proteïnes, per entendre'ns, com són el triptòfan, la tirosina, etc. I després també altres productes, com poden ser plantes medicinals.
10: Per fer infusions.
11: Sí, per fer infusions o fins i tot per cuinar. Es pot fer un lluç al fonoll perfectament bo. I el fonoll és una planta medicinal, doncs, perfecta per combatre l'estrès.
10: I també parleu sobretot de, en el capítol d'infusions, barrejades amb fruits secs.
11: Amb fruits secs. Els fruits secs són uns productes altament antioxidants per als greixos que porten, no? Els greixos de els pinyons, de les ametlles, de les avellanes, doncs són greixos que no produeixen colesterol, sinó al contrari. Llavors això actua sobre el sistema circulatori i, per tant, baixa la tensió arterial i baixa, doncs, la resposta que ha donat a l'organisme a un estrès continu.
10: Parlem dels fruits secs perquè una de les infusions que presenteu és romaní amb pinyons
11: amb
10: i nous.
11: Pinyons, sí.
10: Podem entendre que vostè parlava d'anar al mercat, de menjar aliments frescos,
11: sí,
10: d'aquestes plantes medicinals. Les infusions, per exemple, preparades?
11: És que les infusions, a veure, per fer una infusió no s'ha de bullir mai l'aigua, sinó que s'ha d'arribar a una temperatura de 80 graus. Perquè si puges de 80 graus hi ha molts elements de la planta que es fan malbé. Per tant, jo recomano que les infusions es preparin a casa.
10: Sempre són més saludables.
11: Més saludables.
10: Parlem, vostè també ha parlat de minerals.
11: Minerals.
10: Per exemple, el magnesi.
11: Magnesi.
10: El marisc té molt magnesi.
11: Exacte.
10: En general, el peix sempre és més bo que la carn?
11: L'organisme necessita proteïnes, perquè nosaltres no som capaços de fabricar proteïnes i, per tant, tota la proteïna que tenim l'hem de menjar. Les fonts d'aportació de proteïnes a l'organisme, doncs, venen de la carn o bé del peix. El peix és més saludable quan respecte a la carn, doncs, perquè té menys greixos, els greixos que té són més saludables que no els greixos que pot aportar la carn. Tot i que la carn també és bona per la salut i per l'antiestrès.
10: Per tant, però per reduir l'estrès potser millor dieta a base de peix i reduir una mica la
11: carn. Exactament. Si tu mires en el llibre, hi ha la piràmide dels productes que d'alguna manera hem d'evitar i els que hem de consumir, i veuràs que a la part de baix de tot, doncs hi tenim tot el que són fruites, verdures.
10: Hi tenim plantes medicinals, també.
11: A la següent filera de dalt hi tenim ja la carn.
10: Exacte, els cereals.
11: Els cereals i aquí això que vol dir el peix blau, eh?
10: Perfecte.
11: El peix blau, que és el més recomanat.
10: És que en el llibre, la part inicial que parla, doncs, de les situacions d'estrès, hi ha tota una piràmide que va dels aliments reductors de l'estrès als més inductors. A dalt de tot, els que hauríem d'evitar tindríem
11: el cafè. Evidentment, sí. El cafè, evidentment. Una de les barbaritats, i si em permets la paraula, no? Una de les barbaritats més grans que es fan després de dinar és prendre's un cafè. Quan el cafè, a part de ser un antidigestiu, és un potenciador de l'estrès dels més potents.
10: En el llibre també trobem, al final, una recomanació amb tots els dies de la setmana, un planning, amb el que podríem menjar per dinar i per sopar.
11: Exacte.
10: En general tenim per dinar dos plats, més els postres. Hi ha nutricionistes que diuen que potser és millor evitar un segon plat fort a l'hora de dinar. Vostès què en pensen?
11: Sí, des del punt de vista nutricionista no hi tinc res a dir, evidentment, però això està fet des del punt de vista simplement de millorar la capacitat de l'organisme d'atacar l'estrès, vull dir, sí, però si tu t'hi fixes, aquí hi ha uns plats que són, no són molt potents.
10: Per exemple,
11: Hem intentat perquè
10: els oients se'n facin una idea.
11: Exacte.
10: En aquest planning veiem que el dilluns, a banda de l'esmorzar amb fruita natural, una fruita també mig matí, un entrepà, uns fruits secs, el dinar seria crema de verdures, barat al forn i maduixes amb taronja.
11: Això és un dinar bastant
10: lleuger. I per sopar un trinxat i macedònia.
11: Exacte, dos plats, suficient.
10: El dijous, però, ja tenim, per exemple, crema de carbassa, magret d'ànec i peres al vi per dinar. Com ens ho hem de fer, això? Perquè si treballem tot el dia, tenim una mica difícil. Això, són receptes
11: això
10: pel...
11: Són orientacions. Això no està fet. Jo no sé si la persona que menja això treballa tot el dia o no, ni tinc per què saber-ho.
10: Però per una família on la parella treballa...
11: Bé, això ja seria un altre... Entrar en un altre aspecte i potser serà el tema d'algun altre llibre que farem. No? Però vull dir, això nosaltres hem fet una orientació en base a les receptes que hem elaborat i en base als nutrients que entren en aquestes receptes. Vull dir, en aquest cas de la crema de carabassa és un plat bastant lleuger. El magret d'Anna no deixa de ser una carn que tu fas a la brasa i per tant li treus bastant el greix. I després de postre, les peres al vi, bé, potser tenen...
10: Això sí, ja vols recrear-t'hi una mica...
11: No, vull dir, a les peres al vi no hi posis massa sucre, perquè el sucre està a la zona de la piràmide, a la part més alta. I amb això, doncs, bueno...
10: I les begudes alcohòliques, en general, també són...
11: Les begudes alcohòliques
10: no són
11: massa recomanables. Tot i que un vaset de vi, doncs, sempre resulta digestiu. I, a més, si el vi és bo, doncs, encara més.
10: Parlem de les receptes, n'hi ha una cinquantena, sí. I força de cuina catalana, eh? Tenim, per exemple...
11: Pràcticament totes.
10: Sí. Vedell amb bolets, tenim coliflor amb beixamel, tenim oca amb peres, arròs amb sapiones... Uh-huh. N'hi ha força, també, més de carn que de peix, em sembla...
11: Possiblement, no ho sé. Sí,
10: però han triat una mica de plats combinar...
11: Sí, el que passa que jo ni tenia més de receptes, però l'editorial també n'ha fet algunes per fer un número determinat de plats en el llibre. Però sí.
10: Algunes força elaborades, això sí. Ens
11: sí,
10: diuen el
11: però
10: temps d'elaboració.
11: Jo penso que estan escrites d'una manera que és una persona que tingui un mínim coneixement dels estris de cuina i de les matèries primeres ho pot fer. I no perquè fa molts anys que m'hi dedico a cuinar, però...
10: El que és positiu és que en cada recepta veiem, doncs, el pollastre ens serveix per això, els ous són bons per això,
11: el tomàquet... Recepta, exacte, al final de cada recepta hi ha una petita indicació dels nutrients que porta cada matèria prima i per el que serveix dins del que és la lluita contra l'estrès.
10: Perfecte, doncs, moltes gràcies, senyor Cunyó.
11: A vosaltres, gràcies.
6: Les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
7: Porta en firma amb segell.
8: I gratis.

0: ¡Ringin! ¡Ringin! ¡Super ringin!
1: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: És una cosa, no sé, increïble, absolutament, saps? Jo no sé, estic flipant de tot això, però és tan maco, saps? Tan maco, impressionant.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
8: Sopar amb nosaltres?
9: Sí!
8: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? La teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball a càrrec de l'orquestra La Monte Carlo. Una cluenda de llum i ritme per

0: I parlant d'emocions.
1: 17. Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
2: François Lelor publica Héctor i els secrets de l'amor aprofitant l'estela de l'èxit obtingut en la seva primera part, El viatge d'Héctor. Lelor és psiquiatre, psicoterapeuta i escriptor d'èxit especialment a Alemanya i França arran de la publicació de les primeres aventures d'Héctor. Ha publicat també El país del desastre amorós, De l'altre costat del mirall o Llibertat per als insensibles. Héctor i els secrets de l'amor és una faula moral que parodia les novel·les de viatges i aventures i on el seu protagonista, un jove psiquiatre parisenc, accepta l'estrafolari encàrrec de localitzar l'inventor del filtre de l'amor, una fórmula sensacional que serveix per enamorar qui es desitgi i, per si això encara no fos prou, que aquest amor sigui etern. Aquesta recerca el condueix fins a l'Orient llunyà i tot plegat serveix de pretext per plantejar els veritables enigmes de la naturalesa de l'amor. Com ara, per què el sofriment amorós és tan devastador? És possible l'amor sense desig? O l'amor és compatible amb la felicitat? Les respostes que se'ns ofereixen, a manera de receptes d'autoajuda, són píndoles en forma d'aforisme sobre el sexe, la gelosia, la tendresa, la passió o l'engany. Amb aquesta barreja de tendresa i ironia per tractar un dels grans temes universals, Lelor ens ofereix una lectura entretinguda i simpàtica a Héctor i els secrets de l'amor, publicat per Edicions 62.
3: Tanca els ulls.

0: Bona nit.
1: Papa, quan tornarem a aquell lloc, al cantó de l'Espai Gironès?
2: El Gran Bufet Lliure a Girona.
1: Això és que em va agradar molt. Boníssim.
2: Anem-hi avui?
1: Sí!
3: Gran Bufet Lliure a Girona, amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda, al costat de l'Espai Gironès.

0: siguis on siguis, seleccionem amb molta cura el que volem compartir amb tu.
1: Amb tu i els teus. I els teus.
0: Amb tu i els teus sentiments, els teus records, les teves vivències i...

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
3: amicsdelagentgran.org.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola, Xavi, guardeu-se del fred. Bueno, pues mira, que Déu no els records que surten aquí, mare de Déu. Jo els hauria proposat un altre dia fer una trobada, diguéssim, però sense que ningú parli la boca. Molt bé, Xavi, una abraçada ben fort, us estimo tots molt.
6: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: i escolta'n les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: I ara demana un desig.
2: Si m'enyoro...
3: T'abraçaré.
2: Si estic enfadat...
3: Et donaré temps.
2: Si no us puc dir ni pare ni mare...
3: Ho entendrem.
4: Hi ha moltes maneres de fer feliç un infant. Acollir-lo perquè creixi en una família també depèn de tu. Acolliments familiars de Creu Roja, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Més informació a acollimentfamiliar.org.
5: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
6: Pizza Pazza!
5: Ja tens Pizza Stop. Pizza Pazza, pizzas, cuina italiana i mediterrània, pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells, Avinguda Riells 47, l'Escala, 972-77-44-41. La pizzeria de les Pizza Stop i molt més.
7: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
8: Tria Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: Ràdio Vila-sacra. Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
1: Ei, què dius? Què aporta de nou?
0: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-hi? Està al polígon amb

0: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via Madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món. Thank you.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pendent de passar a disposició judicial el presumpte piròman a qui els Mossos van detenir com a sospitós d'haver provocat l'incendi a Tiana. L'home va ser encampat infraganti per dos bombers fora de servei i entre avui i dilluns el jutjat decidirà si l'envia també a presó provisional. Els bombers han treballat tota la nit per apagar completament el foc, que en total ha cremat 49 hectàrees.

0: Quan comences coses noves.
1: Dilluns.
0: Quan necessites saber què passa.
1: Incendi. Alçada, paüls.
0: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La nit. En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Benvinguts a la ciutat de les sensacions.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 10 de juliol del 2025.
1: Es disparen un 30% les operacions de cirurgia estètica en els últims 5 anys a Catalunya, sobretot per la pressió de les xarxes socials i la irrupció de les videotrucades arran de la pandèmia. Segons la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, el que més augmenta són els retocs facials de parpelles i nas, tot i que les intervencions de mama lideren el rànquing.
2: Pensa, pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Bona nit.
1: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
2: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
1: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.
3: Tots els nostres records.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'anava la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de...

0: 40.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
1: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
2: Cors que veuen art a l'instant.
3: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
4: Visita l'Alt Empordà!
5: Esperit Empordà.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
2: Mm-hmm.

0: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
1: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
2: Seguim a prop teu.
3: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: I parlant d'emocions...
6: 71. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Ha!

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.
2: Apuja el volum.
3: Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda, iogurts com ningú més els fa.
4: Rostisseria La Cresta.
5: Si t'has compromès a cuinar i després no papapots, t'has picat en un bon pollastre.
4: Rostisseria La Cresta.
5: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina, però tranquil.
4: Rostisseria La Cresta.
5: Tenen la solució, els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans per portar. Faran que no t'hagis de preocupar de res.
4: Rostisseria La Cresta. 972-51-1777.

0: simplement brutal.
1: I parlant d'emocions...
2: 21.
3: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: secret de l'amor. Manel, 70 anys. Adelaida, 68 anys. 46 anys casats.
1: Enrabiades, discussions, que això qualsevol matrimoni ho té, i avui en dia un diu, però això sí, però això no, però jo me'n vaig, però això també, i foten el camp parlant en plata. Això nosaltres pues, ens ho hem, no ens ho hem aguantat, ho hem viscut, hi han hagut les nostres enrabiades, però tenim els nostres sentiments, i com que tenim els nostres sentiments...
2: Amb això t'haig de dir que és més detallista ell que jo. Jo no sóc tan detallista. A veure, pel cumpleaños, per Sant, si per Sant Jordi li regalo un llibre i no se'l llegeix, pues, llavors ja penso que no, cal que li regali, perquè li tinc que regalar, l'acabo llegint jo.
1: Proves d'amor, jo sóc molt tradicional, i quan arriba pues, Sant Valentí, dir, doncs jo doncs, li regalo una tonteria, una medalleta, un anellet o un pastisset, o quan arriba el seu cumpleaños doncs, també li regalo alguna tonteria. Amb això és com molt tradicional, jo. Una rosa també, sempre per sorpresa, perquè a vegades no s'ho espera.
2: Jo crec que quan s'acaba la passió, o l'amor, o el que vulguis dir-li, és tonteria amb la mateixa persona, jo crec que no es pot tornar a començar. Aquella cosa, aquella química que hi havia, no crec que es pugui tornar a provar. És el dia a dia, el que ara et discuteixes, el que ara t'enfades, el que ara et venen a darrere i et fan una pessigolla o de sobte i bum, t'agafen i fan un petonet i vas dir, bueno, vinga, va, ja està. És una xispa, si tu vols. Jo crec que sempre tens que estar amb l'encenedor a punt per quan veus que s'està apagant, tornar-la...
1: Ha de ser molt difícil, almenys amb el meu punt de vista, poder tornar a fer una cosa que s'ha desfet. Ha de ser una mica... No m'hi he trobat i que no m'hi trobi mai, però ha de ser molt fotut, poder tornar a reanudar un altre cop el que es va pagar.
2: Manel, carinyo meu, t'estimo.
1: No, però moltes vegades quan ve i em diu Manel, t'estimo, penso, ui, aviam, què vols? Què busques?

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Durant el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
1: Aigües de Catalunya.

Tu i jo, nosaltres.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Jocelyn Bell. El 28 de novembre de 1967, una jove doctora en astronomia, Jocelyn Bell, estava repassant els senyals procedents d'un radiotelescopi que estudiava sistemàticament el firmament. I va descobrir un senyal molt estrany. Es repetia a gran velocitat i de forma molt constant. Mai s'havia vist res igual en el firmament. Tant era així que es va pensar que podia ser un senyal extraterrestre. I al marge del paper van escriure les sigles LGM, que volien dir Little Green Men, petits homes verds, en anglès. En realitat, havia descobert el primer púlsar. Un púlsar és un astre molt petit i molt dens, que gira molt ràpidament. Pels seus pols magnètics s'emeten dos feixos de llum molt estrets. A cada rotació que fa, ens il·lumina aquest feix de radiació durant un instant per després desaparèixer, de la mateixa manera que ho fa un far marí. Per això, la seva radiació es veu en forma de pulsacions. I els hi diem púlsars. Jocelyn Bell Burnell va néixer el 1943 a Belfast. De ben petita ja es va interessar per l'astronomia i va encaminar els seus estudis cap a aquest camp. Va estudiar en un institut per a noies a York, on va tenir un molt bon professor de física que l'animà a seguir estudiant. Després ingressà a la Universitat de Glasgow i finalment es va doctorar a Cambridge amb l'astrofísic Anthony Hewish. El seu doctorat va consistir en la construcció d'un radiotelescopi per estudiar els quàsars, que havien estat descoberts pocs anys abans. Un cop en funcionament, va ser quan va descobrir el primer púlsar. No cal dir que va ser un descobriment molt important en el camp de l'evolució estel·lar, ja que els púlsars són estrelles de neutrons, les restes d'estrelles que han explotat en forma de supernoves. Havien estat predites, però mai observades. Per aquest descobriment, Anthony Hewish va rebre el Premi Nobel de Física l'any 1974, però no així Jocelyn Bell. Es tracta segurament d'una de les més grans injustícies dels Premis Nobel cap a les dones investigadores. Tot i així, al llarg de la seva carrera, va rebre molts homenatges, reconeixements i premis importants. Després de la seva etapa a Cambridge, ha seguit investigant en diferents universitats i centres d'investigació, Southampton, Londres, Edimburg, etc., sempre d'una forma apassionada per l'astronomia. Encara és viva.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'OMS alerta que el 2050 la meitat de la població podria ser miop. Els experts recorden que les revisions visuals infantils són clau per prevenir problemes oculars greus en un futur en avanyarès.
3: La salut visual es desenvolupa fins als 7 anys, però el consum digital, que implica visió propera, s'ha convertit en un factor de risc per a una miopia precoç i de creixement més ràpid que, si no es detecta, pot causar problemes en l'edat adulta. D'aquí que, més enllà dels senyals d'alerta clàssics, com no veure bé la pissarra, acostar-se molt als llibres o a les pantalles, és important iniciar les revisions oftalmològiques el més aviat possible, com explica en Joaquim Grau, president del COC.
4: L'ideal és fer una revisió oftalmològica abans dels 3 anys i fent revisions anuals periòdiques. Quan la visió, diguem-ne, amb els infants i els preadolescents està una miqueta més relaxada és en el període de vacances. Jo faria una revisió al meu fill al setembre abans d'entrar a l'escola.
3: Només amb revisions es podrà detectar la miopia i això permetrà controlar-la i fins i tot alentir-la.
4: Hi ha tractaments amb lents de contacte, que totes les poses per anar a dormir i quan s'aixeca l'endemà el nen doncs, se les treu i veu bé durant tot el dia. El que fa és que alenteix aquest engrandiment de l'ull.
3: Un infant amb dues diòptries té el doble de risc de patir d'adult cataractes i degeneració macular i fins a 3 vegades més despreniment de retina.
1: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Gaudim de la música
6: de tots els temps.

0: no hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
4: Tant que Déu-n'hi-do.
6: Benvinguts a la ràdio.
0: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
7: Contestador 972-51-1268.
0: Què pots dir el que vulguis?
7: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
0: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
7: Contestador 972-51-1268.
0: Pots dir el que realment et dongui la gana.
7: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
8: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Hola a tota aquesta gran família que estem agrupada en aquí i després allà, no? La nova direcció que ha determinat programes socialment molt bons per la gent, coses que socialment són molt positives, aquesta és la meva opinió personal.
8: Participa amb nosaltres.
10: Año Vila Sacra! Ole tu que mata!

0: És la llei.
1: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
2: Instrucció complexa. Què és? Respon l'advocat penalista Kilian Callado.
3: La instrucció complexa és aquella instrucció que ha, de forma excepcional, ha estat prorrogada per part del jutge per reunir una sèrie de característiques que no porten les instruccions normals.
2: Quin termini té una instrucció complexa?
3: La normal és una instrucció que dura 6 mesos, la instrucció complexa és de 18 mesos.
2: Es pot prorrogar més de l'any i mig previst per la llei?
3: Pot ser prorrogable per altres 18 mesos i fins i tot, segons estableix la llei, podria ser prorrogada per un altre termini que cregui oportú el jutge d'instrucció.
2: Per quins motius es pot prorrogar?
3: Aquestes característiques estan establertes a l'article 324 de la llei d'enjudiciament criminal i, en principi, es considera que la investigació és complexa quan recaigui sobre grups o organitzacions criminals, siguin molts fets punibles, molts investigats o víctimes i, a més, també, per exemple, s'utilitzi o es necessitin perícies o col·laboracions a l'estranger.
2: En pot posar un exemple concret?
3: Per exemple, en aquells casos en els quals siguin delictes internacionals on, per exemple, es necessitin comissions rogatòries a l'estranger que potser requereixen un termini de 2, 3 o 4 mesos i, evidentment, això obligaria el jutge, en cas de no tenir-ho, a tancar la instrucció que, en principi, dura 6 mesos.
2: Qui té potestat per demanar la pròrroga?
3: Segons el dictat de la llei, ha de ser el Ministeri Fiscal el que emplaci aquesta sol·licitud. Ha de ser el Ministeri Fiscal i se li dona audiència a la resta de parts i qui té l'última paraula és el jutge instructor.
2: Quan s'ha de sol·licitar?
3: Cal que el Ministeri Fiscal ho sol·liciti abans del termini de 6 mesos, perquè potser no aconsegueix reunir en el termini de 6 mesos totes les proves per poder tirar endavant l'acusació.
2: Quins tipus de delictes, doncs, van lligats a aquesta instrucció complexa?
3: És quan estem parlant d'organitzacions criminals o quan hi ha una gran pluralitat de parts. Podríem estar parlant, per exemple, de delictes de salut pública, falsificacions de documents...
2: En resum, des del desembre del 2015, les investigacions judicials tenen una limitació temporal per llei. Les instruccions normals estan acotades a mig any i les complexes a un any i mig, prorrogable a un any i mig més. Només pot demanar aquests mesos extra la Fiscalia si considera que les diligències i tràmits que s'han de fer van més enllà de mig any. Ara bé, la darrera paraula per determinar si s'allarga o no la té el jutge. Sovint aquestes instruccions complexes tracten temes relacionats amb els delictes de tràfic de drogues, organitzacions criminals o causes en què hi ha molts fets i molts implicats.
1: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09 636 36 06 09.

0: el record, pel sentiment, per la diferència.
1: La ràdio quan vulguis i des d'on vulguis. Els programes, les càpsules temàtiques, el temps i les notícies més destacades, tot a un clic. Tot a internet.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Per donar-te les gràcies, que em vaig posar en contacte amb la Roser i ja hem parlat, eh? Moltes gràcies a tots.
6: Participa amb nosaltres.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca.
6: Repetiràs.

0: En general, la gent pensa que vivim en un món ple d'odi i de cobdícia. Però jo no ho veig així. A mi em sembla que hi ha amor per tot arreu. Sovint no és especialment distingit o noticiable, però sempre hi és. Pares i fills, mares i filles, marits i mullers, nòvios, nòvies, amics... Quan els avions es van estavellar a les Torres Bessones, que jo sàpiga, en cap de les trucades dels passatgers es parlava d'odi ni de venjança. En totes es parlava d'amor. No ho sé, però jo crec que, si us hi fixeu, veureu que l'amor realment és a tot arreu.
1: Maria, ho sents?
2: Que si sento què?
1: L'amor, les papallones.
2: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
3: 100% Empordà.

0: année.
1: Llançà ha inaugurat l'exposició Tribut al mar i a la seva gent, una retrospectiva de l'obra d'Agustí Masvidal a la segona planta de la Casa del Mar, al Port. L'obra de Masvidal és el fruit d'una passió vital pel dibuix i la pintura. Tot i que era farmacèutic de professió, el seu entorn el definia com un naturalista i artista devot, sempre disposat a recórrer el paisatge per capturar-ne l'essència. L'exposició recull obres que han estat catalogades pel Centre d'Art d'Època Moderna de la Universitat de Lleida. Es diu que Masvidal tenia una tendència compulsiva a dibuixar, dominant tècniques com el clarobscur i el traç veloç per donar un realisme i moviment excepcionals a les seves peces. A les parets de la Casa del Mar s'hi reflecteix la vida quotidiana del Llançà de l'època, des de les escenes de pescadors cosint les xarxes fins a detalls minuciosos de la botànica local i l'arquitectura del municipi. La família de l'artista ha sigut la impulsora d'aquesta iniciativa, cedint el llegat per compartir-lo amb tot el poble. L'exposició es podrà visitar gratuïtament a la Casa del Mar fins al dia 29 de juliol.

0: envien a presó sense fiança els pares d'un nadó d'un mes d'edat de Barcelona, acusats d'agressió sexual, maltractament habitual i lesions molt greus a la criatura. Els Mossos d'Esquadra van detenir els pares del nadó dimecres passat. Es tracta d'un home de 42 anys i una dona de 43. Divendres van passar a disposició judicial i avui han ingressat per ordre del jutge a la presó. Es troben en règim de presó provisional comunicada i sense fiança. El nadó està sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència. La decisió d'empresonar-los l'ha pres la secció especialitzada del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'Oficina de Detenció al Menor dels Mossos manté la investigació oberta.
1: Pensa.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Abonar-se a Saba és un win-win.
1: Un què?
0: Un win.
1: Un o dos?
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

Bona nit.

0: Comunicació.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
2: Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura.

0: La sequera, un problema de tots. Fem alguna cosa.
1: Què faig amb les meves plantes?
2: I jo, amb el meu jardí?
0: Us ajudo?
1: Sí, és clar.
0: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
1: M'interessa.
0: Centre Verd, a Salt.
3: Psst, molt bé, no?
4: Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys i sentir-te més. Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime.

0: Figueres dona el tret de sortida a les festes de Sant Pere amb 4 dies plens d'activitats per a tots els públics. La ciutat viurà 4 dies intensos amb concerts, espectacles, cultura popular, activitats familiars, visites patrimonials i jornades de portes obertes per celebrar una de les festivitats més arrelades del calendari figuerenc.
1: Més informació a figueres.cat. Actualitat, festes de Sant Pere.
2: Hola, Joan.
0: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc?

0: Exacte.
1: Toc, toc.
2: Connecta't al territori.
3: Volem compartir petons que connecten.
4: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
3: Connectem petons.
4: Ràdio Vila-Sacra.
5: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
6: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim